0: I ja sabeu que ens agrada aquesta sintonia, ens agrada passar-ho bé perquè és temps per la tertúlia, temps pel Dimacrous, aquesta tertúlia en la que podem analitzar temes que normalment ens passen una mica més desapercebuts o es parla de puntetes, i aquí tenim temps per poder-ho analitzar amb tota la seva extensió. I és que estem a punt de tenir aquesta tertúlia amb l'Alan Jornet, en David Morales i la doctora i futura emperadriu i duquesa de Geòrgia, Marta González Peláez. Però és que a més és el seu aniversari, així que per molts anys!
1: Gràcies, moltes gràcies.
2: Moltes felicitats. Sí,
0: 27 anys que fa, la Marta. 27 voltes al sol, Marta, Sí. Ho dic perquè sempre ens podem descomptar. És millor dir voltes al sol que anys, perquè si dius, tinc 27, t'estàs traient anys, però si dius voltes al sol et pots haver despistat, perquè clar, saps què vull dir? Que a vegades, no estava jo mirando, saps? I dius, bueno, 27 voltes al sol i no sé quantes voltes a Júpiter, o Andromeda. Estàs estupenda, Marta. I
1: moltes gràcies.
0: I a punt d'agafar més títols. T'he de dir que des de que es va treure el tema, Alan, perquè no estaves el dia que ens vam enterar que la Marta li han ofert ser marquesa, duquesa i pràcticament virreinato de Geòrgia.
1: Viva la reina!
0: Sí, senyor. Sí, senyor.
1: M'encanta, la reina dels Dimacrous.
0: Sí, sí, reina per sorpresa, en aquest cas.
1: Felicitats,
0: i clar,
1: Marta.
0: Sí.
1: Bueno.
0: És que a veure, tu imagina't.
1: No t'explicaré, Alan.
0: No.
1: Això és molt divertit.
0: No, és que a veure. A veure, és que a mi...
1: No cada dia et proposen tenir un títol com aquest.
0: No, de fet no m'ho han proposat mai a mi. O sigui
1: no, que... el que passa és que t'ho proposen perquè has de pagar, saps?
0: Bueno, un petit peatge, però escolta...
1: Un moment,
0: però
1: petit, tant com petit.
0: Sí.
1: No. I pots ser reina pagant? Sí.
3: No, però reina no.
0: No, reina
3: aquest,
0: no.
3: Aquest
1: no,
3: està
1: no
3: ocupat.
1: Reina, eh?
3: Sí. Aquest està ocupat.
0: Sí.
1: Marquesa i duquesa.
0: Marquesa i duquesa. Bueno, tot que és, però és bonic, dir vulguis o no, no? No, sí. És que jo soy modesta, no quiero ser reina. Em quedo amb marquesa, saps què vull dir? De Geòrgia, i queda la cosa molt bé. Hi ha molts títols, Marta, que s'obtenen, diguem-ne, via Paganini. I aquesta setmana, la notícia possiblement de la setmana, feia referència a una boda a Ourense, en la que anem a dir que, doncs, sembla, no dic presumptament, val? Per no d'això, que ella hauria acceptat casar-se una mica com contraprestació econòmica.
1: Ah,
0: diguem-ne que el noi
1: no és maco.
0: No és maco. El noi no és molt així... Bueno, no seria...
1: De bellesa difusa.
0: Sí, sí, molt difusa. Aquí tot està molt difús. I llavors doncs es veu que, bueno, que haurien aparaulat uns diners, no es van donar, i llavors diguem-ne que la boda es va anar a complicant. Molta atenció a tot el que a Informativos Telecinco ens van explicant, perquè a mi van llegint transcripcions, ja vas entenent una mica més fins a on es pot arribar a complicar una boda, Escoltem-ho.
3: Estàs escoltant?
0: Sí, no, ja ho sé, ja ho sé que estem escoltant nits de ràdio. De veritat, porto una setmana que amb els botons m'estic fent gran i apreto els botons que no són. A veure, adelante, boda.
4: Tenemos la versión de la novia de la boda de Ourense que acabó en una auténtica batalla campal. A ver, al parecer hubo una discusión entre el novio y el hermano de la novia. Ella le reclamó 40.000 euros a su recién estrenado marido.
5: Tú me dijiste que me ibas a dar 40.000 pavos y no me has dado nada de lo que han dado los invitados. Le dije que yo no iba a estar

0: con un gordo asqueroso de gratis.
1: Mamá.
2: Un supuesto acuerdo prenupcial. A partir de ahí, comenzó el show.
0: Le dice a mi hermano, cállate la puta boca. Yo estaba tomada y le dije que por qué le dice a mi hermano que se calle la puta boca. Vino su hermana y me tapó la boca, la agarré y le metí un puño, hasta las uñas me partí.
1: Ostras.
0: Mis hermanos quebraron todos los vasos, yo tiré también vasos. Yo también me agarré con una señora que, supuestamente, es la alcaldesa. Nos liamos todos allí y no sabes la bronca. Luego cogí yo y en medio de eso había un chico que estaba recibiendo los invitados,
1: sí,
0: que era joven y muy guapo.
1: Vale.
0: Me lo llevé al baño.
1: Venga.
0: Y nos pilló.
1: Venga.
0: Eso fue un despelote.
1: Sí, sí.
3: Nos reunimos para celebrar algo muy especial.
4: No, si la nit de noces la vas a labrar.
1: No, no, exacte. El que passa és que no
4: em marit. No em quitucava, però...
1: I aquí el moment en què s'estaven casant, que ella estava com plorant.
3: No, mi cara no hi va.
5: Vamos, sin vergüenza ningún hombre.
1: Vamos, que no han matado a nadie, no se semblava que digués. Déu-n'hi-do, la cosa s'anava complicant, eh? Primer, allò de empecé a dar-me puñetados con una senyora que presuntament era l'alcaldessa.
6: M'ha encantat.
1: És poesia.
6: No sabia ni qui era.
1: No, no, una senyora que passava per ahir, que resultó ser l'alcaldessa, també és mala sort, perquè clar, la multa, no? La penyora que li caurà serà més gran. Home, a veure, què pot salir mal, no? És a dir, pues tot, no? Clar, en aquest cas... Sí, sí. No, pot ser per l'argument d'una pel·lícula, no? Nòvia a la fuga con los 40.000, clar, és que aquí és on hi havia... I aquí, bueno, i a veure, oficiar o treballar en una... anem a dir, en una boda, no? No, en aquest cas no està en un body, un planner, un wedding planner, sinó que seria més un wedding profeting, perquè aquí va aprofitar aquí el noi, va dir, oh, venga, la nòvia que està tomada, deia, que estava tomada, o tostada, perquè bueno, doncs allà, i a sobre els hi va pillar el nòvio, clar, o sigui, que et facin aquesta... que et posin les banyes el mateix dia i a més els enganxis,
6: és molt fort, no?
1: És molt fort, és que un dia aquí és molt intens, no, clar, és com 80 anys de lo demás, de la vida de los demás, no? A veure, tu imagina't que t'han convidat aquesta boda, que a més ja veuen que han de financiar els 40.000 euros que li ha de donar, clar... I et fiques aquí al mig, batalla campal, los vasos quebrados, com deien. Home, a un li fa mandra després casar-se, no?, de tot això. Vull dir, encara, no ho sé, Marta, com ho veus? És molt difícil. A tu t'arriba un cas d'aquests, que has de fer una mica de a veure com recuperamos el bienestar o l'entendimiento, i no hi ha entendimiento que valgui aquí, Marta.
6: No, aquí ja és molt difícil l'entendimiento,
1: Aquí hi ha més, miento que...
6: L'entendimiento mental de cada uno de ellos.
1: Sí, sí, aquí hi ha més miento que ente,
6: L'entendimiento entre ellos.
1: Sí, no, no, clar, és que s'havia complicat molt la...
6: La cosa té molta guassa,
1: Home.
6: Per no dir una altra paraula més lletja.
1: És que, a veure, vull dir, clar, tu imagina't aquest cas, no? Aquest home que ha estat casat poques hores, perquè és el que ja ha demanat la nul·litat de...
4: Home, no m'estranya.
1: La boda, clar, no sé qui de l'ha demanat.
6: Per què, no?
1: Si ell, si ella, si l'hermano, l'alcaldessa...
6: L'alcaldessa suposo que haurà aixecat un acte, no?
1: Un acte, sí. Bueno, ella va aixecar un acte i el noi aquest que feia... va aixecar... Bueno, la núvia va aixecar un altre... Bueno, és igual. El tema és que es van aixecar...
6: una altra cosa.
1: Sí, es van aixecar moltes coses. Es van complicar, diguem-ne, la cerimònia, i clar, això bueno,
6: és la boda del cúmulo de despropòsitos.
1: Home, tu imagina't. I tot això en un sol dia, no? A vegades hi ha coses, quantes coses han assolit, no?, aquesta gent en un sol dia, perquè clar, estem parlant de que s'ha cansat, li han posat les banyes, s'han divorciat, s'ha barallat amb l'alcaldessa, totes aquestes coses, doncs ha estat un dia molt intens. En canvi, també us portava altres, diguem-ne, testimonis de gent que no té tanta pressa en assolir els seus objectius. En aquest cas estem parlant d'Antònia, una senyora que bueno, ara té 70 anys, val? I està, doncs allò té, bueno, podríem pensar, mira, li he agafat la d'això ara de treure's el carnet de conduir, no? I dius, bueno, pues està bé, no? Nunca es tarde, saps? Ara que té temps...
7: Mira, ma mare se l'està traient, en té 69.
1: Veus?
7: S'ha tret la teòrica i ara en breu començarà a fer pràctiques.
1: Doncs ara comença el difícil per la teva mare, perquè Antònia, que té 70...
7: És que es diu Maria Antònia, ma mare.
1: Ostres, ah, mira, ostres. Imagina't.
7: Sí, m'ha recordat.
1: Doncs esperem que la teva mare tingui més de mare que d'Antònia en aquest cas, perquè Antònia, que sí, està a punt de... Bueno, a punt. Ella creu que ja ho té per la mà, de treure's el carnet de conduir als 70, porta des dels 50 anys intentant treure... Porta 20 anys intentant treure's el carnet
4: de conduir. Però que en 20 anys han canviat moltes normes, eh?
1: Clar, clar. És que ella deu dir, no, esto me he equivocado porque cuando empecé a hacer las clases...
4: Era diferent.
1: Era diferent. Diu que porta gastat, ara ho escoltarem, eh? Porta gastats més de 8.000 euros...
6: Ah, em sembla poc, eh? No em sembla, la veritat, em sembla molt poquet.
1: O mira, més, ara ho escoltarem, ho escoltem.
7: He de dir que a mi aquest tema no m'agrada parlar-lo, no, perquè em remou molt perquè en tinc 43, als 18 anys ho vaig intentar,
1: val,
7: als 30 també.
1: Sí, però no ho has intentat tots els anys, és a dir, encara que comencessis als 18, clar, fas un cop per dècada. La senyora Antònia és que és constant, o sigui, és tots els matins de la seva vida. Escoltem Antònia, que ens dirà exactament quan s'ha gastat, a veure.
8: Ui, un montón, però que no hay manera, chachá.
1: No, clar.
8: No hay manera de que me centre.
5: ¿En dinero cuánto es?
8: Uy, pues no lo sé, he ido hasta por libre, aquí en el tráfico de Murcia. Pues yo creo que me sabrá ir unos 8.000 o 10.000, unos 8.000 o 9.000 euros.
1: Bueno.
5: Y aún así, persiguiendo el objetivo.
8: Persigo, pero te que sigo. Sí, hasta que no me lo saque, no paro.
1: Bueno.
9: Apuesto por Antonia, Encarna. Yo apuesto,
1: sí, sí, sí.
9: Yo apuesto porque sí.
1: M'agrada molt.
4: A veure, 8.000 o 9.000 euros.
1: Sí.
4: En 20 anys,
1: sí, no
4: tampoc no surt a tant per any.
1: No.
4: I la senyora està entretinguda.
6: Que no em sembla molts diners, la veritat.
1: Quina distracció pots tenir per 400 euros l'any?
6: Clar.
1: És que no és ni 40 euros al mes.
4: És molt barat.
1: Sí, és com anar al gimnàs. Estic d'acord.
4: Quan et costa Netflix?
6: Una misèria.
1: Ah, no, exactament. Fes càlculs. 20 anys de Netflix? Són molts diners? Són molts diners?
7: Existeixen, i això un economista ens ho explicaria millor, les despeses fantasma, petites despeses.
1: Les formigues, les formigues.
6: Les formigues, sí. Les formiguetes.
1: Són fantasmes també si estan mortes, però vull dir, si en principi poden ser formigues fantasma, no, però sí.
7: Després
1: sí.
7: Que ni comptes, que ni...
1: Sí, sí.
7: Perquè així com un cafè... fas el fet d'anar
1: ja t'entenc, sí, sí,
7: cafè,
1: sí, sí.
7: I després que les
1: ja t'entenc
7: que van passant
1: i que ni te'n recordes potser,
7: ni
1: no?
7: Te'n recordes,
1: sí, sí,
7: ni te'n recordes de que estàs pagant una subscripció de
1: sí,
7: que
1: sí.
7: Sigui, no?
1: Bueno, en aquest cas ella sí que se'n recorda i sobretot el professor o la professora també se'n recorda molt d'ella, no?
6: Que vostè professora, professora, perquè deu tenir aquí una mena de pla de pensions.
1: No, clar, o sigui,
7: i és més, hem d'estar agraïts a l'Antònia perquè gràcies a la seva aportació han millorat molt les carreteres i els sistemes de seguretat vial.
1: No, clar.
7: El país.
1: És com un dami d'aquests, no? Aquests ninos que posar, doncs en aquest cas és...
7: Què és un dami?
1: Un dami són els ninos que posaven...
7: El dami.
1: No, els ninos que posaven dins els cotxes quan provaven la seguretat, per si anaven els airbags i tal. Per això quan hi ha llibres com, jo què sé, Filosofia per a damis, es refereix a que era per ninos...
7: Vale.
1: Bueno, dummies, si vols. Tu ets dels de Resident Evil, eh? En lloc de Resident Evil, però bueno, va. I Vicks Vaporub, eh? Doncs...
7: Eyeliner.
1: Eyeliner, exacte.
6: Michelin.
1: Exactament, Michelin.
4: Mira, estic una mica emprenyat amb el tema de Michelin.
1: A veure, què ha passat?
6: Aviam, què passa?
4: No, vaig gravar un spot de televisió.
1: Sí.
4: Que havia d'anar per TV3 i es va emetre durant aquest estiu, i acabava dient que hi havia un descompte en pneumàtics Michelin, que és com s'ha de dir segons el llibre d'estil de TV3.
1: Sí.
4: Però l'anunciant em va obligar a dir Michelin i va emetre-ho amb Michelin.
1: Michelin, eh?
4: Sí,
1: Home, sí, a veure, de tota la vida se sap que TV3 és Michelin i Arnal Schwarzenegger, que s'ha de dir com si estiguessis menjant un esvergini, Schwarzenegger, s'ha de dir.
6: Estanaga, esvergínia, tot un espanglis així raro.
1: Sí, sí, sí. Bueno, en fi, doncs, escolta'm, jo crec que ho haguessis dit bé, i a més...
7: Però perquè, David, és com... Han fet molts intents, com la plataforma aquella de Disney Plus, de dir-li Plus, però aquí la gent diu Plus.
6: Sí. Clar, perquè tu dius Plus i et diuen... Com, ah, Plus! Ja està.
7: Clar, dius Plus i Plus per detrás. Ai,
1: a veure, el que passa és que aquí sempre diem, s'ha de ser coherent. El que no es pot dir és Disney Plus, perquè si és Plus, que ho dius en anglès, és Disney. No, clar, és Disney. Clar. Llavors, o ho dius tot en anglès, o ho dius tot com suena en castellà, no? Que no hi ha cap problema. El que no pots fer és mig-mig, perquè llavors mig-mig és que t'estàs intentant columpiar per una banda, però per l'altra no d'això. Però bueno, vull dir, al final que la gent, mira, que ho digui com vulgui, que al final ja ens entendrem. Com també us volia portar aquesta setmana unes declaracions de Bertín Osborne, que jo crec que ja a aquestes alçades de la vida l'home ja ha vist clar que això de tenir una parella, diguem-ne, estable, en el seu cas ho tenia complicat. I llavors
6: com
1: ja,
6: que no, com sí, que no és per a ell.
1: Ja ens ve a reconèixer que ell té una data de caducitat amb les dones, perquè ell ja comença a conèixer. Escoltem quan va anar al programa de la Sonsoles Onega.
10: Coño, entonces a mí me gustan las cosas normales. Yo no salgo por las noches, a las 10 de la noche estoy acostado.
11: Ahí. Pero bueno, tú sabes que ahora lo moderno es que cada uno viva su vida aunque estéis casados.
10: No, pero eso no.
11: ¿Eso no por qué?
10: Pues porque no es igual, hombre. Y el primer año todo el mundo traga. Nosotros y vosotras. Y el primer año aprenden a montar a caballo, juegan al pádel, van no sé qué, van de cacería conmigo.
11: Se acuestan a las 10, se levantan a las 6.
10: Se acuestan a las 10, se levantan a las 6. Sí, pero cuando
11: pasa. ¿Y el segundo año qué pasa?
10: El segundo año dice, mira, vete a jugar al pádel tú, que yo me voy con mis amigas. Bueno, pues entonces yo voy al fútbol con mis amigos. Y al final.
1: ¿Qué pasa?
10: Pasan 4 meses más y en el fútbol resulta que viene una rusa guapísima y ella, pues. Total. No. Es un follón.
11: Eres el prototipo de hombre.
10: No, claro, ¿qué te crees? Que voy a ser un alienígena, coño.
11: Creo que hay que alabarte la sinceridad. Lo que pasa es que la gente no lo cuenta así.
10: No,
11: que
10: es
11: el amor, que si no sé qué. Venga, digamos
10: la verdad.
11: Pero
10: es la verdad, la realidad es esa.
11: Es así. Y vas un día al tenis y ves una rusa.
10: Todo el mundo hace esfuerzos el primero o el segundo año.
11: Esta rusa, para un año, se me va a levantar a las 6.
10: Claro, y al año siguiente ya no se levanta a las 6 ni se acuesta a las 10. Pues habrá que buscar una moldava, coño.
1: Aquí está.
11: Estás enamorado de las mujeres en general.
10: Muy en general, sí.
11: Sí, pues te gustan las mujeres, ¿qué le vamos a hacer?
10: Me encantan, y entonces, oye, pues no sé, ahora no está de moda, por lo visto, pero...
11: ¿Por quién dice?
10: No, yo qué sé, me dicen.
11: No.
10: Eres un gañán y tal, bueno, sí, soy un gañán, vale, ¿y qué?
11: No, igual me ponen a parir. También tenemos que aprender de la mentalidad de los hombres, ¿eh?
10: Pues vuestras prioridades son unas, las nuestras son otras, nuestra manera de vivir, nuestra manera de vivir es una, la vuestra es
11: otra.
10: Y es
11: verdad que sois más básicos, pero ser mucho más básicos es menos problemáticos también, os coméis menos la cabeza...
10: Darme cuerda porque yo mismo me paro. Sí.
1: En fi, meravellós la sinceritat com a mínim que ha pres. Dóna molt de debat, així que Marta, comença tu i a veure per on anem.
6: Home, jo, com que no, a mi no em cau massa bé el Bertín Osborne, tinc que dir-ho, o sigui,
1: ja veuràs quan siguis marquesa, com se t'acosta.
6: Penso que sí, que bueno, hi ha molta gent que li fa gràcia i tal, però a mi és un humor que no em cau molt bé, i a més el veig una mica... Bueno, és de la meva generació, però jo coneixo gent de la seva generació i no és com ell, no? O sigui, té un altre tipus, un altre perfil. Però jo és que això de la russa, que no sé què, mira, més lo de la russa, no m'agrada, no m'agrada el llenguatge ja.
1: Alan tampoc és santo de tu devoció.
7: Doncs, Marta, estic d'acord, no li donem corda a aquest home.
1: Vinga, no li donem corda. A mi em sembla que és un debat, que és un debat interessant, no perquè sigui divertit.
6: Sí, jo no conec que molta gent li cau molt bé, que és molt simpàtic, que no sé què, que no sé quantos.
1: Però no te n'entrava Albertín en si, sinó el que diu. És a dir, que en el fons sí que hi ha un punt de sinceritat, de que hi ha molta gent que comporta un temps de relació i que cada cop sembla que es

0: va més en aquesta, en aquesta
1: sí
0: direcció.
1: Estic d'acord, això. Però
2: es diu allò de living apart together o alguna cosa així?
0: Però és que és el que ell diu que no li sembla bé. És a dir, a ell, concretament, el que està dient és que a ell no li va el del living apart together i ell ho justifica, i és el que em sembla interessant, dient que en el seu cas, i evidentment hi ha mil casos, però que en el seu cas...
2: S'ha gastat uns diners ensenyant a la parella a muntar a cavall.
0: A muntar i a cavall també, i llavors, doncs clar, no li compensa perquè llavors...
2: L'any següent se'n va amb les amigues de compres o a fer pàdel.
0: Bueno, jo veig molta gent que és molt de fer pàdel, que és molt de fer tal, i no havien agafat una raqueta en sa vida. Que hi ha més de ligoteo en els clubs de running, en el pàdel i en totes aquestes coses, i en el gimnàs, que tot és... Bueno, doncs el que està dient ell és que si estàs fent una vida en què hi ha tants factors de risc, i la gent està molt més oberta a que passin coses, doncs passen coses. Jo em
3: quedo... Imagina't que després vas a casar-te i la núvia acaba liant-se amb un dels que organitza
0: doncs no
3: el
0: convidis,
3: casament per 4.000 euros.
0: No convidis a l'alcalde o a l'alcaldessa. No els convidis, que saps que tindràs un problema. I és més, aquesta temporada, Alan, sempre abans de la pausa, com que no sempre pots estar i no sempre ens pots dir allò de oh, però tornem tal, aquesta temporada...
2: Ho tens gravat.
0: Sí, ho hauria pogut fer, lo de gravar-te, però tenim una nova tradició, que és escoltar un consell d'en He-Man
2: i aprofitem
0: la pausa per analitzar el que aquest home, aquest superhome, des del Castillo de Grayskull, doncs ens diu. I aquesta setmana va una mica en relació... tot això que estem dient, digues.
2: Perdó, abans de continuar, que ahir vaig estar pensant, és que mira que sóc, bueno, és igual, no diré una paraula grossa de mi mateix, però ignorant amb el tema de l'anglès, que ahir pensant, dic, ostres, en català veia He-Man, deia, pel poder de calavera grisa, i clar, no m'havia parat a pensar mai que quan deien en castellà per el poder de Grayskull, que era Grayskull.
0: Skull, sí.
2: Calavera grisa. I ho vaig deduir ahir, vale?
0: Molt vull bé. Que... Bueno, però està molt bé. Li donem...
2: el meu germà em diu molt bé.
0: Más vale tarde que nunca. Està molt bé.
2: Ah, jo pensava que era, jo què sé, alguna cosa màgica. Bueno, igualment ho era, no?
0: Sí, bueno.
2: La calavera grisa. Ah.
0: Doncs sí, podria ser Grayskull, també l'escola grisa.
2: Escola grisa.
0: Sí, efectivament. Doncs pues anem a veure quin consell té i ens esperem a després de la pausa, tots els nostres oients també, que reflexionin. I ens... A veure, He-Man, endavant.
4: I recuerda, cuando una mujer te ama, te contesta rápido, aunque esté con su esposo.
0: Moltes gràcies, He-Man. De seguida tornem amb més Nits de Ràdio. Fins ara mateix.
5: De ser la primera energética en crear una fundación con fines sociales en 1992, a que millones de personas se hayan beneficiado de nuestros programas educativos, sociales y medioambientales en 2026. Más de 180 años haciéndote la vida más fácil cada día. Naturgy. Cada día. Every day.
6: Onda Cero Podcast presenta...
7: Espías. Clave secreta. Durante casi tres décadas, los servicios de inteligencia occidentales buscaron al hombre más peligroso de la Guerra Fría en Europa Central. Lo que encuentran dentro cambiará para siempre la manera en que Alemania entenderá su propio pasado. La mayor operación de detención de espías rusos en suelo americano desde el final de la Guerra Fría. Bienvenidos, agentes. Esto es Espías. Clave secreta. Al habla... Vicente Vallés.
6: Escúchalo en la web y app de Onda Cero o en tu plataforma de podcast favorita.
8: A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya.
9: Actualitat.
10: Les 3 de la mañana, 2 de la mañana en Canàries.
11: Noticias en Onda Cero.
10: Buenas noches, has

0: Seguim a Nits de Ràdio, seguim aquí amb la tertúlia dels Dimecreus i ara el que anem a fer, seguim amb l'Alan Jornet, en David Morales i la Marta González Peláez, i ara el que anem a fer és doncs tornar a escoltar el consell d'en He-Man que ens deia abans de la pausa. Endavant, mestre He-Man.
1: I recuerda, cuando una mujer te ama, te contesta rápido, aunque esté con su esposo. Hasta la próxima.
0: Molt bé. Doncs aquest seria el consell. Home, és veritat que quan hi ha, i aquest és el subtema, no?, que ens planteja en He-Man en aquesta ocasió, és que és cert que això passa molt, i hi ha un debat obert, no?, de que si tu escrius a algú, de si t'ha de contestar aviat o tard. Home, no has d'estar exigint que la gent et contesti aviat, però que sí que denota, en molts casos, si hi ha un cert interès en que et responguin. Ja no tant en temes laborals, d'amistats o de família, sinó si hi ha, diguem-ne, un cert interès, anem a dir, eròtico festivo, no? Que quan una persona, jo, ara que es coneixen, no, per les aplicacions, doncs que si verdaderament tu escrius i no contesta, potser et pots anar fent a la idea que potser aquella altra persona doncs no seria, o no ho estaria... Exactament, no ho estaria vivint amb la mateixa intensitat, no, Alan?
2: No, exacte, sí. És el que avui dia li diuen ghosting, no?
0: Efectivament.
2: Com bueno...
0: El Ryan Gosling, eh? Sí.
2: Exacte. Li diuen ghosting perquè ve de la paraula ghost, que és fantasma, no? I aleshores és com si li escrivissis un missatge a un fantasma perquè no et respon. Mm. I desapareix.
0: Sí,
2: vull
0: totalment.
2: Dir que ja et diu, una no resposta també és un missatge.
0: Totalment, totalment.
3: Una no resposta és una resposta.
0: Exactament, exactament. Sí. Però això és molt de... Ja el subdebat de si algú és molt intens o molt... No, que és d'això, però bueno, al final jo crec que radica en un punt de la comunicació. És a dir, pot ser que algú no et contesti perquè verdaderament doncs només respon, jo què sé, un cop al dia, no? Els missatges i tal, i això... coneixent...
4: Sí, és que hi ha gent que només contesta un matí o a la tarda.
0: Sí, però vull dir que això, entenent aquesta peculiaritat, entenent-la, sí. Aquí el que radica, diguem-ne, del debat és el fet de que, a veure, estem parlant de quan unes persones s'estan coneixent, no quan ja les coneixes de tota la vida, que d'on ja saps com és aquella persona, no? Però que sí, és veritat que quan hi ha aquell primer contacte, com si diguéssim, és bastant definitori, no?, que hi hagi la mateixa, anem a dir, sintonia, no?, de ganes de comunicació, perquè es nota molt, no? I a vegades és que hi ha qui vol mantenir l'esperança i tot això, i a vegades, doncs, bueno, vivim també tan atabalats que la gent també decideix molt ràpid, no? És molt complicat, jo crec, avui dia, no, Alan, en tot això?
2: Bueno, és que el paradigma de les relacions... canviar tant i cadascú el tema de la individualitat primer, a l'estar bé amb un mateix és el més important,
0: això està clar,
4: sí.
2: Perquè si no estàs bé amb tu i et relaciones amb altres persones, aquí és quan venen els problemes. Si no estàs bé amb tu i no saps el que vols també, que és un
0: això,
2: altre tema,
0: això
2: no?
0: Jo crec que passa molt més el fet de no saber, sí, realment el que vols, eh?
2: Exacte, i la por individual a patir o passar per situacions que li han fet mal amb anterioritat, i ja pensar-te que tothom que coneguis et farà el mateix mal que t'ha fet la parella anterior, no? Mm-hmm. Igual no, deixa't portar i deixa't equivocada, no, potser, o no, però sí, és un tema...
0: Sí, és complicat, però és que ha canviat molt, no, Marta, tot això, també les formes de conèixer per aplicacions. Clar. O per, no ho sé.
4: Clar, perquè la forma de conèixer és diferent, i la relació també, perquè la vida també ha evolucionat i també és diferent, i tenim més coses, tenim més, el temps d'oci també el compartim amb altres persones.
0: Exacte, és veritat, sí. Això que dius, és veritat. Clar. Això que

0: Dius, Marta.
1: I a més està bé perquè enriqueix. Mm. Jo penso que enriqueix també la parella, no? El que passa és que bueno, abans era tot una mica molt endogàmic, no? De que no sorties del teu entorn. I ara jo crec que està més variat. I per això també hi ha més oportunitats de conèixer altra gent.
0: Mm.
1: Va, és la tentació, no?
0: Sí, sí.
1: Exacte. La tentació vive arriba o abajo, no sé com és la pel·lícula.
0: Sí, exacte. Però David Morales, és que és una mica això, no? Que ha d'haver sintonia també a vegades en la forma de comunicar. Bueno, diuen que los polos opuestos se atraen, però possiblement se atraen poca estoneta, no? Després perquè allò funcioni, no sé, com ho veus tu?
2: És que és això, és que al final compartir una relació amb algú amb qui no comparteixes una part de el que és la teva visió de la vida.
0: Sí, sí, sí.
2: O els teus objectius
1: el pàdel,
2: a la vida.
1: El exacte. Martín.
2: Sí, és complicat. I, evidentment, hi ha una cosa que tampoc no hem d'intentar, que és canviar l'altra persona perquè sigui com nosaltres volem, que això és un altre dels grans errors.
3: Sí, la famosa, perdó, David, la famosa obra de teatre T'estimo, ets perfecte, ja et canviaré. No?
2: Exacte. Això no és una cosa que puguem pretendre. Al final, hem d'arribar una mica a aquells acords en què cadascú cedeix una miqueta per la seva banda, però evidentment hi ha d'haver coses comunes. Mm. Si no, si jo vull sortir cada cap de setmana i la meva parella no vol sortir mai, al final arribarà un moment en què xocarem justament per això.
0: I aquí, perquè... sí, i aquí sí que passaria el que diria Albertín, no? Que diria, bueno, pues, va, pues ve tu, no? I clar, al final, si un surt, l'altre no, bueno, pues, al final ja dius, bueno...
3: I si la cosa comuna és, en ocasions potser només l'atracció física,
0: clar.
3: Això pot anar-se perdent tranquil·la i fàcilment, perquè clar, si amb coses que tu cedeixes per la convivència o perquè a l'altra persona li agrada una cosa, però si l'altra persona mai, si no és recíproc i l'altra persona no cedeix en coses, en coses que igual són pel bé comú i pel bé també individual i de salut, no? Doncs fa que perdis l'atractiu físic al final, de dir, quina mandra.
0: Sí, sí. Però jo crec que aquí, i ho lligo amb el que deia la Marta, perquè trobo molt interessant aquest debat, crec que aquestes, anem a dir, crisis, diguem-ne, de connectivitat o de passió, d'aproximació i distanciament, que és, jo crec que ha passat sempre, però que possiblement la diferència és que va per on deia la Marta, com que ara la gent fa tantes coses, és a dir, té tantes activitats amb tanta gent diferent, al marge de la parella, doncs, i ja no et dic la gent que coneix o pot conèixer per les xarxes socials, perquè ni que sigui perquè veu els perfils, no? Doncs fa que, anem a dir, no vull dir que l'oferta com si fos un catàleg, però que les possibilitats són molt més grans a fora, no? Mentre que abans és el que tenies a casa, i poso cometes, i l'altre, que era un terreny desconegut, no sorties al carrer i tenies opcions a conèixer gent com ara. Saps què vull dir? Que la facilitat d'ara conèixer gent en qualsevol situació, la gent fa moltes més coses ara. Viatges, concerts, m'entens? Abans també s'anaven al bar, sí, però era sempre la mateixa gent, perquè era una qüestió de proximitat.
3: Clar, i aquí en termes de, per exemple, fotre les banyes en relacions tancades sobre un ventall molt ampli de definir que això cada parella defineix els seus límits i les seves... No, però, per exemple, s'obren moltes finestres on pots potser fer coses que a l'altra persona no li agraden, com, per exemple, a les xarxes socials enviar un fueguito.
0: Un fueguito. No. M'agrada molt lo d'enviar un fueguito.
2: Un fueguito.
0: Sí. Un fueguito.
2: No, un fueguito és allò que en diuen una fotopolla o seria una altra cosa?
3: No.
2: Si parlem...
0: Clar. No, és que al David li agrada dir les coses pel seu nom.
2: No, clar, però és que un fueguito...
0: Jo hi he entès una iconeta, no? Una icona d'aquestes.
3: Exacte.
0: El David pensava unes altres.
2: Sí.
0: Per fueguito entès una altra cosa. T'envia un fueguito, diu, a veure...
3: David, quan tu penges una història a Instagram, tu pots reaccionar a aquella història amb un cor,
0: sí, sí,
3: amb una
0: sí,
3: careta
0: sí.
3: somrient...
0: Sí, sí, amb... o amb una berenjena, per seguir una mica amb la línia de... Eh? Ja m'enteneu.
3: No, però pot reaccionar amb un fueguito que un foc vol dir... Uf,
0: sí.
3: Com m'agrada això que estic veient,
0: però
3: no?
0: Però et doblo l'oferta... Eh?
3: Aleshores, això...
0: Però doble l'oferta. També la gent es... Sí, però també la gent està publicant molt més aquestes fotos contestables amb el fueguito. És a dir, saps què vull dir? És a dir, que la gent també...
3: Això també és veritat.
0: Clar, és a dir, la gent està penjant coses que són molt més per semblar fueguito. Fueguetitzables, anem a dir, val? Estàs d'acord, Marta, que és aquesta línia?
1: Sí, clar, clar. Sí, sí, sí. Estic d'acord, totalment d'acord.
0: Amb el tema de la icona o amb...
3: No, el destape va arribar per quedar-se.
0: Sí, però el destape, l'època del destape, que ara tothom ha d'anar...
3: a casa o a la piscina o a la platja, però ara...
0: Clar, ara el destape és constant, 24 hores al dia, saps? 24/7.
3: I que ja no genera una reacció de sorpresa quan veus segons què.
0: Bueno, però al final, tornem a lo mateix. Si tu... siguis noia o noia, això no té res a veure amb això. Si tu vas penjant fotografies o històries, anem a dir, pujades de to, o com a mínim que surts molt que surts molt atractiu o atractiva, en el fons, tu que estàs esperant és que te'n contesten fueguitos, i seguim parlant d'icones, David? Que t'envien iconetes de fueguitos. Perquè en el fons això, i pot ser que ho facis només per la teva autoestima, de dir, ole que m'han dit això. Però sempre hi ha aquest límit, que està molt al límit, de que algú pugui enviar-te més el fueguito que deia el David. Saps què vull dir? O sigui, que algú t'enviï una cosa que va més enllà, no? I aquí jo crec que tothom juga amb foc, seguint el símil de... el fueguito, no?
3: Jo que treballo maquillant, molta gent quan s'està maquillant o quan acabes de fer la teva feina...
0: Te'ls has deixat per fer guapíssims o guapíssimes.
3: Exacte. No, i et diré més, hi ha molta gent que li dic, hauries d'aprofitar per anar a fer-te fotos carnet.
2: Veus? Veus?
3: Perquè després t'agafen un mal dia que t'has de renovar el DNI.
2: Veus?
3: I vas amb cara de cansat o no t'has pentinat. Bé, doncs molta gent quan l'acabes de maquillar i pentinar es vol fer fotos, vol fer una selfie que potser la penja després a les seves xarxes i és digna de fueguito, de dir, que guapo, que guapa.
0: Sí, sí, totalment, digna de fueguito i també pots guanyar-te un sobresou al costat de Policia Nacional quan la gent vagi a fer-se el carnet. Els hi fas quatre polvos, ja m'entens.
3: Sí, que
0: els acabes d'adreçar.
1: Estaria bé, eh? Alan, podries dedicar-te...
3: Mira...
0: És més, et dono una idea.
3: Puestecito al costat de les màquines de fer fotos.
0: Home, jo et dic una cosa. Igual que hi ha, doncs, els repartidors de menjar a domicili, tu podries fer un tele-Alan o un Alan... No?
3: Com quatre polvos a domicili, no?
0: Exacte, bueno, però ho has d'explicar molt bé això, eh?
3: Clar,
0: les instruccions, clar.
2: Perquè si no t'enviaran fueguito.
0: Si no sí que veuràs fueguitos, tu. Ha de ser que deixis molt clar que la idea és aquesta, no? Que
3: encara
0: la idea...
3: sortiria esquitxat.
0: Ah, oh, mai, sí. Vull dir que la idea ha de ser pròpiament la de dir, tienes un event, tienes que hacerte una fotografía, yo vengo y te dejo, no, anava a dir, te dejo como nueva, no, perquè també es pot malentendre. Bueno, explica-ho molt bé, saps?
3: Sí que, com
1: una puerta
3: que...
1: ben pintada.
0: Sí, sí, sí.
3: A dia d'avui, la gent, per això, malauradament, fa servir la IA.
0: Ah, ja t'entenc. Per
3: exemple, em van demanar per una acreditació una foto sobre un fons blanc llis. I jo l'únic fons blanc llis és a l'escala del meu edifici, però és de Gotelé.
0: Ah, mira.
3: I li vaig demanar a la IA, pots...
0: Quita'm el Gotelé.
3: Pots allis a la paret i treure el Gotelé, i m'ho va fer, a mi no em va retocar, vull dir que...
0: Però ja t'entenc.
3: I ja em va servir per poder fer l'acreditació, no?
0: Ja hi ha la temptació de dir, home, ja que quites el Gotelé, a veure, si m'arregles un poc les arrugues, saps què vull dir?
3: L'altre dia, ostres, és que la IA farà mal, eh? Parlava amb una noia que estava, bueno, fent una substitució al departament de vestuari i m'explicava que ella és autònoma i que molta feina està caient perquè, per exemple... hi ha el concepte de e-commerce, que això és, per exemple, una marca de roba vol penjar fotos dels seus models.

0: plets de roba que en les marques de fast fashion, no? De moda ràpida, és cada setmana que pengen coses. Doncs fins fa poc feien fotos a models amb aquella roba per penjar a la web i tu des de casa dir, ai, mira, aquest model m'agrada, me'l compro amb la talla tal. Doncs això ho feia un fotògraf, un il·luminador, un maquillador, un perruquer. Hi havia moltes figures dins d'un engranatge per crear aquestes imatges. Ara ja directament tens el modelet de roba, li dius a la IA, posa-m'ho en una persona de la talla tal, d'aquest color de pell, amb aquest pentinat. I es veu que està caient molt la feina aquesta perquè ja t'ho fa la IA. Malauradament, no? Com amb altres coses que podríem aquí obrir el meló i no acabar mai, no? Perquè amb el tema veu, no, David Morales? També
1: està arribant, sí, sí.
0: Està arribant i és terrible, no? Vull dir que per més que els mateixos professionals intentin, no? Fer veure que no es poden deixar perdre segons quines professions, la IA ens ho posarà difícil.
2: Sí, sí.
0: Però bueno, quan són coses de carne i hueso, sí que és veritat que, per exemple, per una foto carnet no, però igual per un esdeveniment no pots anar passejant-te per l'esdeveniment amb un filtre a la cara. Vull dir, sí, has d'anar, per exemple, vestida i maquillada, no? Com toqui.
2: Sí, sí. Bueno, en qualsevol cas, doncs això, que els temps van canviant. Ja us volia posar, ja que parles de màrqueting, un màrqueting que ens va cridar molt l'atenció d'un vídeo que podia ser una nova forma, diguem-ne, de fer publicitat, no? Escoltem-ho, el cas de Casa Hermínia.
3: Buenos días. Me veo la obligación de hacer este vídeo porque yo ya no sé dónde voy a cubrir. Por favor, Isa, págame. Sabes quién eres y sabes que este vídeo va dirigido a ti. Porque viniste aquí con toda la confianza del mundo y te llevaste las legumbres para ponerle de comer a tu hijo. Y yo, de buena fe, te las di. Los productos de limpieza para tener tu casa como los chorros del oro. También te las di. Las fregonas ligerinas que te gustan mucho. Porque sé que no hay fregona que friegue mejor. Te llevaste los dulces para el café, para el postre, para la merienda, para tu hijo. Y ahí lo tuviste. Te cogiste el pan, Manoli, del pan, del tierno, del de chapata, el demonio, todo. Las tonterías para los colegios de tu hijo, también te lo llevaste. Las bebidas, te llené la nevera para que tu hijo no pasara en calor. Y así me lo pagas. La revista, para que tus tardes tuvieran entretenida. No, esto para que tus tardes tuvieran y no te aburriera. Trabaja y págame en vez de la revista, que sé que son revistas que traen promociones muy chulas. Pero hombre, hay que tener las cosas con conocimiento. Aquí toda la chuchería. Tenemos todo tipo de frutos secos. Te lo llevaste tú. Te hiciste una compra de un mes aquí y no me la has pagado. Bueno, pues nada, no existe ninguna Isa. Bueno, sí existe Isa, pero no hay ninguna Isa que me diga. Este vídeo solamente lo he hecho porque sé que hoy voy a quedar al final para ver quién era la Isa y así os he enseñado todo lo que tenéis en Casa Hermínia. Ya sabéis, aquí os esperamos.
2: Maravillós, una ovació per aquesta nova reina del màrqueting. A veure, era un colmado petitó, vull dir, amb un cop de, amb un peu giraves i ja l'havies vist tot, però que bé que l'ha venut Casa Hermínia. Ara donaria gust anar a Casa Hermínia només per, bueno, per la gràcia aquesta de poder-la conèixer, aquesta nova figura de la comunicació. Meravellós. El problema... Sí, un fenomen. El problema d'aquestes coses és que quan, i passa molt a nivell de màrqueting, a les xarxes socials, és que quan algú té una idea divertida, original, de cop i volta tothom fa la mateixa.
1: Sí.
2: I tothom fa la mateixa. I llavors ho veus, lo mateix... en la farmàcia no sé què, en el colmado, en la tienda... això, no? I al final et genera, o sigui, si has de ser original, sí que és original. I a veure, lo de copiar

és molt feo, però és que en les xarxes socials es veu molt. I llavors canta com una... com una almeja. No sé si us ha passat, que heu vist el mateix tipus de... com de gat.

0: i, bueno, pues seria lleig, no? Però els mitjans convencionals amb això es curen més pel tema dels drets d'autor i totes aquestes coses. Però les xarxes socials, vamos, això està perdut. Bueno, Marta, tens alguna coseta avui?
1: Sí, sí, tinc coseta, sí.
0: Pues,
1: tinc coseta.
0: David, quan vulguis.
2: A Nits de Ràdio sempre té cosetes la futurible marquesa i comtessa de Geòrgia i doctora Marta González Peláez.
1: Bueno.
0: Sí, sí. I haguessin pogut dir, i dos estrelles Michelin. Però per no haver de fer les dues versions, eh? Per si demanaven la TV3 o no, doncs està...
1: Michelin.
0: I Esbarzenaga, eh? Arnold Esbarzenaga.
1: No, però això de Michelin, jo me'n recordo quan vaig, el primer dia que vaig anar a l'Institut Francès, a classe, es van posar un àudio d'una conversa i van dir Michelin. I llavors la gent, ningú es va enterar. I jo, com que ja ho sabia, perquè m'ho havien explicat, que ho feien, doncs em vaig posar una medalla, però em faig una mica de trampa. Després li va dir al profe.
0: Home, és que t'ho he imaginat. Bueno, va, què ens expliques, bueno, Marta, aquesta setmana? A veure.
1: Bueno, aviam, hi ha dues coses, dos temes, vaja.
0: Vinga.
1: Hi ha un tema que són... Bueno, es veu que aquest any estem parlant de cançons, sí, i tal i qual, no?
0: Sí.
1: Bueno, llavors les cançons... Un segon, ara he perdut el...
0: Sí. El...
3: No, si vols et cantem una mica mentrestant, sí, eh? Fem aquí la banda sonora.
0: Quina cançó vols que cantem?
1: Has mirat. Ai, Déu meu.
0: Fem una mica de temps.
1: M'he donat aquí.
0: Bé, anem a fer com l'Armínia. Aquí teniu la xutxa, que són un primor, fins que ho trobi. Ja, ho tens, Marta, per aquí?
1: Voy.
0: Ah, bueno. També tenim la balleta que te deja en el piso limpio con una maravilla.
3: Hi ha una cançó d'una Talaimé que es diu Fueguito. La podríem posar també, no?
0: A veure.
3: Fueguito del alma mía. Escribiré canciones que perduren mil años, diu.
0: Quina és l'artista que m'has dit? Que...
3: Aimé.
0: Aimé, eh?
3: Aimé, Fueguito, el Fueguito.
0: Ara busco.
3: I després hi ha una altra d'una tal Sàvia Andina que també canta El Fueguito.
0: Ai, El Fueguito.
3: El Fueguito. Cuando me traicionaste, vidita, y sin cerveza sentí mareo, y apretando mis tres dientes, fui peleando contra el viento.
0: Okay. Això... Escoltem quan... Fueguito. Va,
1: mis tres dientes, què vol dir? No tenia tres dents.
0: Ara hi estarem fent aquí promo.

0: Segur que està parlant, i m'entens, eh?
1: De... Solo al tocarlo sube. Sí.
2: És el fueguito.
1: El fueguito.
0: Tienen la lucecita, diu. És el gusiluz, eh?
1: Sí.
0: Sí, bueno, ojo que lo que li va creciendo. Bueno, Marta, ho tens ja per aquí?
1: Sí, sí, ja ho tinc, ja ho tinc.
0: Va,
1: sí,
0: doncs endavant. No, home, perquè ara escoltarem tot el fueguito i ja veuràs tu. A veure, digues, digues, Marta.
1: Bueno, avui parlarem de... És que és un altre fueguito. No, és que... És que amb aquella cançoneta dic, ja m'entra la soneta.
0: Sí, jo m'estava quedant, més que fueguito, m'estava quedant dormidito, però bueno, sí.
1: El sueñito. Bueno, avui parlarem dels himnes.
0: Ah, molt bé.
1: Perquè els himnes són, bueno, són composicions poètiques, líriques, musicals, que tenen com a objectiu lloar, enaltir o celebrar a una divinitat, o un heroi, un sant, un succés memorable, una victòria militar, social, política o esportiva. Sí. Tu això, David Cervelló, ja ho saps.
0: Bé. Sí, sí, sí. Eh? Bueno, ja et dic jo que quan estem a... Això, quan hi ha una entrega de medalles als campionats d'atletisme on vaig, doncs clar, és allò de que has... quedes a una hora que més o menys pot ser que et donin de la teva categoria. I llavors, clar, t'has d'esperar els anteriors i t'acabes de sabent tots els himnes perquè els escoltes 40 cops que ja et saps la lletra. De tots menys l'espanyol, que ningú ens la canta, clar. Però
1: la Marta Sánchez ho va intentar.
0: Sí, exacte. Me sé l'italià, me sé el francès, me sé tots aquests, perquè, bueno, sí, sí, però clar, hi ha gent que es posa molt de peu i apa, aixeca't, torna't a seure, aixeca't, torna't a seure. Acabo amb un mal

0: de lumbars els dies de les entregues de medalles, que no vegis, però digues, digues, Marta.
1: Clar, la importància que té l'himne és que està dedicat a un col·lectiu, no és una persona en concret, sinó que és una col·lectivitat o una personalitat que representa una col·lectivitat. I això és maco perquè no és algo personal, no? Llavors, bueno, es remunta a l'antiguitat. Els primers coneguts daten aproximadament a l'any 2600 abans de Crist i són himnes relatius a gestes militars, que eren, bueno, doncs, les gestes militars de, que, clar, doncs, eren en honor dels reis d'Ur, que la primera dinastia Ur va ser la primera dinastia dels sumeris, Els sumeris són una mica el punt de partida, i es deia, doncs, Urk, la dinastia, i, bueno, durant el renaixement sumeri es va una mica remuntar tot això. Però, bueno, això després va quedar una mica a l'atargat, no? I després, perquè es feia més el recitat de poemes èpics i, bueno, els trobadors i tot això. I al final, doncs, van tornar a agafar els poemes i musicar-los, no? Perquè la música sempre és un llenguatge que a tothom li agrada, no? O a la majoria de la gent li agrada. I, bueno, es van fer també pels déus. Déus no, els seguidors dels déus, perquè normalment això és una de les coses que he vist, que els himnes no es fan per una persona, sinó que són per la col·lectivitat. Si no, no és un himne. O sigui que això ja, tu ja ho saps. Ja no t'explico res que tu no sàpigues.
0: No, no, però... el que vull que solucionis jo d'haver-me d'aixecar i ajupir tants
1: cops. Bueno, això ja és més complicat. Sí, llavors, bueno, pues, ara es fan molts himnes perquè hi ha moltes, bueno, des d'associacions, confraries, tota mena de col·lectivitats que sempre miren de tenir la seva cançó, el seu himne, perquè així, doncs, s'identifica. I, a més, hi ha altres aconteixements, perquè vosaltres us en recordeu del Barcelona, que l'hem dit ja, el Barcelona, no? Hi ha altres cançons que identifiquen a la ciutat. ¿Vale? El Gaudeam Usigitur, que és l'himne universitari, que celebra la vida acadèmica i estudiantil, i l'himne internacional, que és l'himne del moviment obrer internacional, després la Marsellesa, que és una de les que més la gent sap, coneix, i bueno, hi ha moltíssimes. El que passa és que hi ha algunes que primer fan la música i després la lletra, o al revés.
0: Ja t'entenc.
1: Normalment, sempre el 80% dels himnes són lletra i música.
0: Fixa't.
1: Però, bueno, nosaltres no tenim més que els segadors, la catalana sí que en té.
0: Sí.
1: I bueno, hi ha molts himnes que podeu trobar i la gent pot trobar i pot cantar. Perquè molta gent la canta com a cançó, perquè és algo que s'enganxa molt. L'himne...
0: Bueno, n'hi ha algunes que s'enganxen més que altres.
1: Més que altres, però, sí. Però sí. Bueno, sí, l'Imagine de John Lennon està considerat un himne. El We Are the World també està considerat un himne. Clar, vull dir que... I després, pues, hi ha cançons populars i cançons pues, que s'han quedat amb l'imaginari de la gent i són quasi com himnes, no? S'identifiquen pues, des d'estacions meteorològiques, els Nadals, les cançons de Nadal, sí o no?
0: Sí,
1: no són
0: sí,
1: cançons
0: sí.
1: Especials que tothom la identifica de seguida. Mm. Això és una Nadala,
2: Sí, sí, com la de la Maria Carey. Sí,
1: això
2: sí,
1: mateix.
2: El David Bisbal, que va entrar en competició també.
1: Clar, clar,
2: tot això. El Burrito Sabanero.
1: La Maria Carey, ja veieu, quants anys porta? Molts anys, no?
2: Sí, sí. Vivint del cuento, no de la cançó.
0: Bueno, sí, sí, sí.
1: Del cuento i de la cançó, de les dues coses.
0: All I Want for Christmas is money, money. Sí, sí.
1: Bueno, no sé si vosaltres teníem algun himne que us agrada més, perquè encara que no sigui nostre, diguéssim, de la nostra...
0: Jo estic posant l'himne d'Evangelis, que m'agrada molt. Evangelis sí. També va fer un himne. Evangelis va fer molts, i jo és d'aquelles que l'escolto i m'entra una pau, mira, escolta.

0: Ara sí que vols que m'adormi, David?
1: Sí, eh? Em relaxa, amiga.
0: I ara m'ha recordat, saps quan abans entraves a un restaurant asiàtic?
1: Sí, senyor.
0: O a un lloc de massatges.
1: Sí.
2: Sí.
0: No, una mica chill out, no? Músiques relaxants.
1: Sí, sí. No.
0: Jo ara ja no s'estira, no s'estila tant.
1: Jo m'estava imaginant que ara em portaven un platet de, saps, haves frites? Saps allò de, que ho feia molt als restaurants? Abans et portaven faves allò fregides i tal, i feies allà el pica-pica abans de demanar les vostres delícies, una mica.
0: A mi em portaven ametlles.
1: Ametlles, bueno, veus, depèn.
2: Ah, clar, perquè tu no... Quant temps fa aquests...
1: No, les faves pot fer-ho. Sí, ja. Sí.
0: Les pots comptar i menjar.
1: Que les hagin fregit al costat d'un animal, però en principi, sí.
2: Bueno.
0: Sí. No, ja fa anys que sóc vegà, des del 2018.
1: Fue en el vegano de 2008.
2: Era més temps.
0: Bueno, des del 2016 em vaig fer vegetària i després ja em vaig fer vegà.
1: Va passant etapes.
2: A l'altre estadi.
0: Dos anyets de transició.
1: Veus? Està molt bé. Marta, quin és l'himne que t'emociona?
2: Després, l'altre tema que volia tocar, que fa dies que podem parlar, són els animals a l'heràldica, els escuts.
1: Ah, molt bé.
2: Ja vam parlar una miqueta dels vostres escuts.
1: Sí, sí, sí.
2: A l'Alan el tenia, ja te'l passaré, Alan.
0: Ja m'ho passarà, sí, perquè...
1: Quien se fue a Sevilla perdió su heràldica.
0: Bueno, però fora d'antena ja demà parlo amb la Marta.
2: Jo sempre penso en tu, Alan, sempre tinc present.
1: Sempre diem alguna coseta.
2: Com sabeu, l'heràldica estudia i descriu i organitza els escuts d'armes, no? El que se representa aquella ciutat o aquell territori o aquell país, amb un llenguatge de colors, divisions, que vam parlar l'altre dia una mica de divisions, figures i posicions, i animals, perquè els animals sempre han tingut la vida, una presència important a la vida humana, perquè què feien els... Això, bueno, l'Alan no, però els antics homes de les cavernes...
0: Jo no sóc antic.
2: Sortien a caçar.
1: Per què ens mires a nosaltres, Marta, quan dius els homes de les cavernes?
2: No, jo no miro tu.
1: Tu, Alan, no, però els David, quan estaven allà a les cavernes, feien molt això de pintar. Jo vaig fer diverses pintures rupestres, digues, Marta.
2: Mira, sí, és veritat, molt bé, escolta'm.
1: A casa encara em faig, encara pinto bisons. Clar, perquè ja quan un s'acostuma només sé dibuixar bisons, saps què vull dir? En fi, un dia, Marta, faré una...
2: Els animals eren figures molt útils perquè es podien veure amb claritat i comunicar la idea sense paraules.
1: Això està bé.
2: És molt gràfica, no?
1: Sí, sí.
2: Doncs cada espècie estava associada amb determinades característiques.
1: També et dic que un escut d'armes que sigui una tortuga, tampoc no t'esperes que vagi...
2: El lleó és la valentia, l'àguila és el poder, la majestuositat i noblesa, el gos és la fidelitat i la confiança, el cerb és la sabidoria i la llarga vida, el lleure és la velocitat, el tejón, que no sé com és en català.
1: El tejó.
2: Tauró. No, el tauró no. Tauró és el... No. Sí.
0: No, tuixó.
1: Tuixó, no?
0: No sé.
2: És la resistència.
1: Tejó. Tejó. Tejó mateix. Sí.
2: Tejó mateix.
0: La teixonera.
1: Sí, exacte.
2: I sempre estava una mica associat a l'entorn. Clar, al cel... blau, no? Clar, no hi havia contaminació. Hem de pensar que molts a l'època que es feien a l'edat mitjana i al Renaixement, que és quan va ser una mica l'explosió amb el sentit del disseny dels escuts, doncs clar, el cel estava molt era un cel blau. Perquè això està, hi ha molta... Clar, la gent diu, el cel blau és que vol dir que és una mica cursi. No, però el cel blau hi ha països que hi ha cel blau. Hi ha dies que són de cel blau, molt net, no? I, el cel blau és algo que és important. El verd, també, cada color té la seva representació. El blau és el mar i el cel. El negre és els sables. El verd és l'entorn verd, el que és el camp i la muntanya, i després estava sempre adornat i sempre representat per l'or i la plata, que són els metalls nobles. Doncs quan més or tenia, volia dir que aquell territori, aquell país o aquella ciutat tenia més poder.
1: Una mica com els rapers, no? Que deies que et portaven cadenes d'aquestes d'or una mica per influir.
2: Sí,
1: està bé, està bé.
2: Sí, sí.
1: O sigui que hi havia escuts més farragosos que altres, eh?
2: Exacte, sí. A més, alguns són més complicats d'entendre, eh? Perquè sí, sí. No és fàcil a vegades entendre, eh?
1: No, que t'atacava algú i deies, espera't que he de mirar a l'escut a veure què portes, a veure què em vols dir tot això.
2: És una mica com el carnet d'identitat d'una ciutat o d'un territori.
1: Sí, sí, sí.
2: Moltes vegades, això significa sí, perquè va haver-hi uns lleons, perquè clar, a l'època, per exemple, dels dinosauris no hi havia escuts. Imagineu-vos que haguessin hagut escuts. Ara hi ha alguns escuts que els hi han posat dinosauris, però això és mentida. Perquè històricament no existien.
1: Sí,
2: o sigui, van morir.
1: Sí, sí, pobres.
3: Va, hi ha un escut amb animal que és molt clàssic, que és el oso i el madroño a Madrid.
2: Sí, clar, sí, bueno, sí. I el lleó, l'oso, també l'oso no, de Berlín,
3: sí,
2: l'oso
3: també,
2: de Berlín,
3: sí, sí.
2: També és molt important. I més per ells té una força important. I a més representa pues, el poderío, no?
1: Sí, sí, sí.
2: Bueno, les barres d'Aragó i de Catalunya i també de Navarra, tot això són les barres, moltes vegades diuen que representa la sang derramada perquè han tingut les batalles i han aconseguit pues, la conquesta dels territoris, i altres diuen que no, que és el color vermell, que és la força, i l'ànim que dona aquest color a l'hora de lluitar per defensar el teu territori, no?
1: També pot ser que algú tingués molta barra o alguna cosa, saps?
2: No, sí. No, i a més, tot això té les dues vessants, no? La vessant pues, més positiva i la més... depèn de l'interpretació, que poden tenir diverses interpretacions, perquè algunes està molt clara, està molt especificat i està molt documentat, i altres no tant. I altres la gent li diu, pues això a mi em sembla que ha sigut això.
1: Pues, una mica com passa quan veus uns núvols, no? Que dius, mira, jo sí. Veig un no sé què, dius, pues jo no veig res, no?
2: Sí, exacte. Exacte. Bueno, pues, i bueno, pues, jo no sé quin animal posaríeu vosaltres al vostre escut.
1: Home, això... no ho sé. És que hi ha animals que no imposen molta, saps? De dir,
2: sí.
3: El meu, jo no el posaria, però me'l posarien, que seria la granota.
1: La granota, la rana Raponchi. Sí, sí, està clar.
2: L'altre dia vaig parlar de tu, David, de les granotes. Sí, veus? perquè jo hi ha un senyor que té un museu de cargols.
1: Ah, mira.
2: És un museu privat que ha fet ell perquè li agrada molt els cargols i tal. I es veu que abans li agradaven molt les granotes. I, bueno, és un estudiós de tot el que fa. Bueno, estudia i quan es cansa ho deixa.
1: Molt bé.
2: I jo li vaig dir que jo tinc una mica, és... bueno,
1: és granotaire.
2: Li encanten les granotes.
1: Veus?
2: Ah, sí? Dic, no sé quantes granotes té, ni sé que té granotes, però o tenia. I perquè, bueno, perquè aquest fa col·lecció, quan té col·leccions va al Quinto Pino i a comprar al País Més Recòndito a comprar un objecte que tingui forma de cargol.
1: Ostres. Doncs mira, si et fa una donació de granotes,
3: sí.
1: Saps?
3: De granotes.
1: Si no li interessa, ara.
2: No, i jo
1: ara està amb els cargols. Tu porta't un parell de cargols i... Sí.
2: David Cervelló, jo m'haig recordat de quan vam parlar una vegada, te'n recordes, de les col·leccions?
1: Sí, tant.
2: Que quan tu col·lecciones, ja arriba un moment que tu amontones.
1: Sí, sí, sí.
2: Al final, i quan amontones, ja perdoneu la paraula, però... Amontones ja no és una col·lecció, ja és algo que no és maco.
1: Bueno, el problema és...
0: Biogenisme.
1: Sí, però el problema també són els pisos, no?, que tens, que en tu cabeza és espectacular, clar. Perquè en tu cabeza penses que ho podràs exposar tot.
2: Aquest senyor té una nau que l'ha dedicat a tota aquesta col·lecció.
1: Com buenas naves me invites, clar. Sí, sí, sí.
2: Llavors sí que pots tenir... Home, pots tenir moltes més coses.
1: Sí, sí. Bueno, i també depèn del tamany, no? Clar, cargols li ocupen menys que granotes.
2: Sí.
1: Però granetes ocupen menys que jo que sé.
2: Sí, però si et dona per tenir, jo que sé, bueno, no sé, això no sé si ara ja es fa. Abans hi havia més afició a dissecar animals i tenir els caps dels animals.
1: No, home, t'ho imagina't.
2: De faris i tot això.
1: L'Alan no? Li agafa un atac de cor. Sí,
2: ja, per això ho dic. No.
1: Entra a una casa i veu.
2: Home, no,
1: veu
2: a mi no m'agrada, eh?
0: No, a mi m'ha passat d'anar a llocs i trobar-me la típica que

0: tifa d'animal o
1: el
0: sofà també de pell que dius, quina olor.
2: No, no, més no. Que l'olor és un... Jo els caps, per exemple, jo me'n recordo d'un conegut amb el pare que tenia, no. Que feia molts safaris,
1: ja,
2: i
1: bueno.
2: Tenia caps d'aquells que donaven una por.
3: Es deia Juan Carlos.
2: quasi, però era una cosa horrible. Ma mare sempre deia que no li agradava mai anar a casa d'aquell senyor, perquè era horrible. Dius que no és una sensació que t'atacaran, i a més és que pobres animals, allà, a més és el cap només, perquè no tens l'animal sencer, sinó que tens només el cap.
1: Tampoc m'agradaria veure l'altre tros, o sigui, vull dir, ni el cap ni el cos sense el cap. Vull dir.
2: No, jo tampoc.
3: T'ho imagina't tenir només el cul.
1: Sí, no, clar. Però no hi havia tradició de col·leccionar culs, en general. No. La gent era més de cares.
2: Qui va col·leccionar els toros d'aquests d'Esborne?
1: Sí.
2: El Vigues Luna.
1: Ah, mira.
2: Es va dedicar a comprar tots els... Té una col·lecció bastant important.
3: I on la té guardada, em pregunto? Pues,
2: no ho sé. Jo sé que la casa que té allà a la Riera de Gaia, que té una casa molt maca, allà té uns quants. Però no sé si té algun soterrani que pugui guardar, perquè clar, allò era molt gran.
3: Clar.
2: Alguns els va donar perquè els conservessin i els altres els va guardar perquè li agradaven molt els toros.
1: Bueno, suposo que ara algú haurà heretat, no?
2: I algú tindrà, perquè clar, més eren, primer va agafar els d'Esborne, que portava Esborne, parlant d'Albertín. Sí, mira, sí. Tornem una altra vegada. I altres ja no tenien ja no tenien la marca perquè van deixar de ser... Era més el símbol, no?, que una marca. Bueno, una mica el símbol. Que, per exemple, la gent que posa el toro a la bandera és un error i una cosa garrafal. No es pot fer mai, això. Una bandera posa un animal que no correspon ni a l'escut ni a res. Però, bueno,
1: vegin
2: per tot.
1: Ja, això sempre. En fi, doncs bueno. guarda't per la propera setmana més coses, Marta. No, que ja...
2: La propera setmana tinc una sorpresa.
1: Oi, que bé. Doncs escolta, la setmana que ve...
2: No us ho dic.
1: No, clar, si no seria sorpresa. Doncs la setmana que ve més tertúlia de Dimacreus amb la doctora Marta González Peláez, l'Alan Jornet i en David Morales. Que vagi molt bé, moltes gràcies.
4: Molt bona nit.
2: Adéu, bona matinada.
3: Bona nit, fins després i vigileu amb els fueguitos.
1: Sí, ojo fueguitos. Sí.
2: Ai, sí.
1: No envieu fueguitos.

0: Tete Costales és una dona amb una passió molt gran per un ofici que està en perill d'extinció per la falta d'un relleu. Tete és teixidora de xarxes de pesca, un ofici dominat per les dones, concretament ocupen el 89% dels llocs de treball, però és una professió que, si desapareix, no té un substitut informàtic ni intel·ligent. És una professió manual que cal reivindicar.
1: Una màquina nunca es capaz de coser una red cuando se rompe. Pero es más, no hay ninguna máquina que haga un aparejo de

0: Va, que independentment de si heu pogut fer més coses o menys, si aquest estiu doncs no heu parat o no us heu pogut moure per mil i una històries, perquè cada oient és un món i cada oient té unes circumstàncies, però a vegades va molt bé escoltar d'altra gent que ens explica vivències, plans, propostes, per dir, escolta, mira, si mai tinc... ja tinc idees, perquè a vegades la idea és la motivació, és la pastanaga que ens porta a moure'ns i a tenir objectius. I si hi ha dues persones que no paren quietes, i això ho podeu escoltar el programa i veure-ho a les seves xarxes socials, són la Maria José Cayuela i la Sònia Martínez. Sí, senyor! Sí, senyor! Mare meva,
1: bona nit,
0: mare meva, mare meva, no heu parat, jo...
2: Això és veritat, David, perquè la gent després de tants anys a la ràdio i a les xarxes...
1: Sí, sí, m'ha semblat molt maco, aquesta introducció.
2: És molt bonic, és molt bonic, perquè tu ho has explicat, si no mai hagués anat, saps?
0: Veus? No, no, escolta.
2: Ho hagués fet.
0: Mm-hmm. És que, escolta, està molt bé això de poder tenir idees, no? I pensar, bueno, és que tot no es pot fer. Passa fins i tot amb els llibres, no? A vegades que dius, mira, aquest llibre potser no me'l llegiré mai perquè no tindré temps, però saber que existeix i que algú m'expliqui de què va, no? Sí, sí, sí.
2: La inspiració d'ara, per exemple, doncs, si hi ha algú que estigui preparant un viatge o de cara a l'any que ve ja si el vol pensar,
0: sí,
2: o una escapadeta, doncs sí, sempre sí, ja van bé idees que dius, bueno, doncs no les faré, com el llibre no ho llegiré, però sé que n'hi ha l'opció, saps?
0: Totalment d'acord.
1: I hi ha una cosa que a mi em fa particularment molta il·lusió, i jo sé que la Maria José també, perquè ella també li passa, i és que, clar, nosaltres ho expliquem aquí a la ràdio, que la ràdio és un mitjà de comunicació molt maco, perquè hi ha una part molt, molt important del que és la veu, i després la imaginació també fa doncs, l'altra part, però després nosaltres que també treballem molt a Instagram i treballem molt amb la foto, amb la imatge, nosaltres som dues persones que ens agrada molt fer fotografia i ensenyar llocs i ensenyar-los de la manera més bonica possible. Nosaltres tenim una amiga que és una experta en viatges, que es diu Marina Comas, i que ens l'estimem molt perquè la coneixem des de fa molt de temps, no? I jo, quan la vaig conèixer fa molts anys, que estava amb la Maria José també en viatge, jo tinc una frase que em va quedar molt d'ella, no? Que ella sempre deia, jo, a mi me paguen, no? A mi me contraten per ensenyar la part més bonita d'un lugar, no? Per ensenyar la foto més bonita. I realment després jo ho he entès, no? Perquè jo, per exemple, que pues he estat de viatge recentment i a mi m'agrada molt pues això, no? Fer fotografies i publicar-les al meu Instagram, doncs jo després vaig tornar, no? I el dia següent pues, vaig anar al gimnàs, no? Entrenar com faig sempre, no? I les senyores o les noies del gimnàs que em segueixen, em va fer molta il·lusió perquè em van venir i em va dir oye, es que el año que viene voy a ir aquí porque he visto tus fotos y es que me ha encantado, es un sitio que yo no conocía y me han encantado. I llavors això és com molt maco, no?
0: Sí, sí, sí.
2: També ser molt optimista, perquè nosaltres sempre veiem la part bona de la vida.
0: Bueno.
2: Això és molt bo, saps?
0: Sí.
2: O sigui, hi ha gent que potser va al mateix lloc que tu i tot ho veu lleig. I nosaltres sempre intentem trobar la part més agradable i més bonica.
0: Totalment, totalment. Bueno, i això també és un art i també és el que al final et motiva, no? Perquè és com tot, no? Ai, ja veuràs, va, nens, que comença l'escola, va, que feu quart C, o no sé, va, que us ho passareu molt bé. Tu saps que tota l'estona no s'ho passaran bé, però la idea és motivar, no? A que et vingui de gust.
1: Clar,
0: i al final, el que et quedaran són els bons records, que això també és una cosa interessant.
1: Com deia la Maria José, nosaltres és que tenim aquesta mirada, no? I volem veure les coses d'aquesta manera. I ara pues, us ho explicarem,
0: molt
1: no? Amb alguns viatges que hem fet i que ens han agradat. I que, al final és també la forma de mirar, no? De dir, pues, és que aquest lloc potser no és el lloc pues, més meravellós o més, però és que nosaltres li trobem aquest punt de... per moltes coses, no? Sempre hi ha pues, moltes cosetes de pues, un lloc o la gastronomia, la companyia també, que també és molt important.
0: I tant, i tant. Doncs va, vinga, que tenim ganes de que ens expliqueu. Va, qui comença?
1: Mira, Avui us volem parlar de viatges, no? Ja hem fet aquesta petita introducció, que ja més o menys ja sabem per on anem. A nosaltres ja sabeu que ens agrada molt viatjar, que som molt viatgeres. I bueno, sembla ser que ja s'ha acabat l'estiu, ja estem a la tardor, sí. Ja la cosa és com que se gira. Però jo que sóc molt optimista, i per mi pues, l'estiu dura com fins a principis de novembre.
0: Molt bé, escolta, aquí cadascú...
1: Encara estic pensant en aprofitar, en fer alguna escapada, conèixer algun lloc que encara no coneixia, com per exemple aquest destí del que us vull parlar avui, que és Croàcia.
0: Amiga.
1: I Croàcia és un destí que jo tenia a la meva llista fa molt de temps. Jo recordo fa com 20 anys o potser més, no? Que jo tenia una amiga i un dia em va dir, ¿sabes dónde he estado de vacaciones? En Croàcia. I jo vaig dir, ¿en Croàcia? Però allí no hay guerra, saps? Vull dir, una cosa com molt... Sí, com molt... bueno, doncs amb molta desconeixença, no? Sí que és veritat que, bueno, que va haver una situació geopolítica doncs, important, però doncs en aquell moment... Ella va a visitar aquest país, em va dir, me ha encantado, es un lugar fantástico.

0: I, bueno, des d'aquell moment, fa moltíssims anys, jo el tenia a la meva llista. Després, clar, bueno, van passant coses, no? Hi ha altres destins que s'avancen i que, pues, bueno, pues, que van primer i aquest va quedant com en, com, pues, com, bueno, com, com en segon pla.
1: Sí, sí.
0: I pues, aprofitant setembre, aprofitant que encara feia bon temps i que a mi em venia molt de gust ja fer-li aquest xec aquest país, doncs em vaig decidir a visitar Croàcia. Croàcia és un país que està, una mica per situar a l'oient, al sud-est d'Europa, a la costa de l'Adriàtic, i és un país que combina història, combina ciutats que tenen pues, molts monuments molt importants, petites illes, cales, una natura doncs, molt atraient també, gastronomia, que per mi això també és una al·licient important, perquè a Croàcia ja us avanço que es menja superbé.
1: Ai,
0: i sobretot una cosa que a mi m'ha fet girar el cap i és les aigües.
1: Ah, mira.
0: Perquè jo, que conec algunes aigües del món, sí, per dir-ho d'una manera, jo crec que no m'he trobat mai amb unes aigües tan boniques com les que he vist a Croàcia.
1: Fixa't.
0: I això que, sí, les Illes Balears són precioses, Formentera, jo potser us he de dir que potser no he vist les millors aigües de Formentera les vegades que he estat, però és que a Croàcia he vist una aigua que m'ha enamorat.
1: Bon.
0: O sigui, una aigua clara, una aigua turquesa, de cristall, molt bonica. Ni el Carib, però bueno, el Carib també jo crec que està una mica... està molt valorat.
1: Sí, sí,
0: en
1: aquest
0: sentit. Mm. Però, per exemple, la Formentera, que també té unes aigües... Bueno, tot el que són illes, no? Doncs, les aigües solen ser molt boniques. Però és que aquí, jo crec que no he vist una aigua tan bonica com la de Croàcia, no? Sí, són unes aigües pues, bueno, molt característiques de la costa dàlmata. I bueno, jo bueno, estic... No sé si ho podré superar. Però, em vull centrar en dues ciutats. Perquè,
1: vinga,
0: clar, Croàcia és gran.
1: Mm-hmm.
0: Llavors, bueno, al final, clar, la gent moltes vegades també a mi em pregunta ¿y cuántos días necesito para conocer X? Home, pues mira, pues necessites els dies que tinguis, la veritat. Perquè... Al final tu dius, pues escolta, David, per exemple, no? Quants dies necessites tu per conèixer Barcelona?
1: Home, no ho sé, jo encara l'estic coneixent i porto...
0: Mira, jo tinc 47 anys i he viscut aquí tota la vida, pues jo no he estat a la Sagrada Família, pues fíjate tu, no?
1: Sí.
0: Vamos por 47 años. I llavors, al final, pues un pot visitar un lloc pues, amb els dies que tingui, no? Ja pues, faràs més coses o faràs menys coses, però... Tu, els dies que tinguis, els pots aprofitar perfectament i després, doncs, escolta, ja tornaràs o no, o et quedaràs amb aquestes experiències. Llavors, jo he estat pues, bueno, aproximadament uns 6 dies i he començat la meva primera parada del viatge a Split.
1: Molt bé.
0: I Split, una cosa bona que té, bueno, no Split, sinó la ruta, és que jo vaig agafar un vol de Vueling, que la veritat és que és molt còmode, perquè en el meu cas jo vaig anar a Split i després vaig tornar des de Dubrovnik, que és una altra ciutat que està una mica més a baix.
1: Mm-hmm.
0: De manera que el que permet la companyia, aquesta companyia, és que tu pots, pues això, no? Com té les dues línies, tu pots anar a una ciutat i tornar des de l'altra, i així és una manera també pues, per estalviar temps, no? Diguéssim.
1: Sí, està molt bé.
0: Pocs dies, doncs és una manera de poder veure més coses pues, amb aquesta ruta. I llavors, és una ruta que jo recomano, i sobretot d'agafar i des d'Split, baixar a Dubrovnik, llogues un cotxe i baixes per la costa. I vas veient i vas conduint per tota la costa, que això pues és una altra experiència més. A mi em va semblar totalment idíl·lic. Jo també us he de dir que soc una persona que ja últimament romantitzo tot.
1: Veus? Bueno, això està molt bé, tu.
0: Tan bonic.
1: Està molt bé.
0: Anar per les carreteres veient pues això, no? Aquest mar, aquestes aigües tan boniques de les que us parlava, que jo crec que és una cosa que és molt, molt recomanable i que bueno, no us l'haureu de perdre si us agrada conduir, clar, si no hi ha altres maneres. Llavors, com us deia, jo vaig arribar a Split i per situar una mica i fer una miqueta de història molt breu, Split té un protagonista molt clar, que és l'emperador romà Dioclecià, que al segle IV va construir allà el seu palau. I és curiós perquè aquest palau que es visita i que és una de les atraccions de la ciutat, la ciutat està construïda al voltant d'ell, no? Era on passava la vida, no? Antigament. I una de les coses que a mi també em va cridar molt l'atenció és que dins hi havien cases que continuen existint i que tenen un propietari que l'ha heretat dels seus antepassats. És a dir, tu estàs allà en un recinte molt turístic, però és que vius allà dins. Mm-hmm. I una cosa també que em va cridar molt l'atenció, perquè jo, com sóc una persona molt curiosa, a mi aquestes cosetes m'encanten, i és que amb el tema de la vivenda i de la propietat, a tot Croàcia no es paga IBI.
1: Ostres!
2: No.
0: Així que és un bon lloc per ser propietari immobiliari.
1: Mm-hmm. Bueno, molt bé.
0: I llavors, com us deia, hi ha gent que viu allà i bueno, hi ha gent que viu fora però té la seva casa allà i llavors la lloga o l'ha reconvertit en petits hotel boutique, i hi ha gent que s'allotja allà dins, no? del palau. És molt bonic, d'aquest caire doncs, romà, que, bueno, que li dona pues, un aspecte aquest del passat. És molt maco. I la part del centre d'Split també té molt d'encant, però com us deia, jo crec que un viatge d'aquestes característiques, per mi el més atraient és com el que us explicava, no? És el tema del mar, aquestes aigües turqueses, transparents. A més, clar, Split és un punt de partida, però després, clar, ja hi ha, la costa d'Almata té moltes illes. I el xulo d'aquest viatge també pues, és anar a fer pues, alguna visita a les illes. Hi ha algunes que estan habitades, hi ha altres que estan deshabitades. I també com a curiositat, parlant de les illes, hi ha una cosa que a mi em va cridar també molt l'atenció, i és que sabeu aquests gossos que són, bueno, que són els dàlmates?
1: Sí.
0: Que tenen aquestes taques...
2: negres,
1: sí, sí,
0: blancs, negres, bueno, qui no ha vist 101 dàlmates,
1: sí, exacte.
0: Suposo que recordeu, no? com és aquest animal, doncs és originari d'allà,
1: mira tu,
0: de Dalmàcia, yeah. I diuen com una cosa pues, també pues, molt romàntica, no? Perquè no tiene base científica esto, però diuen que les taques del gos representen totes les illes.
1: Ah, mira.
0: Que té Croàcia.
1: Imagina't.
0: em sembla molt, bueno.
1: Està bé, és bonic.
0: Molt maco, no? Molt emotiu. I una altra curiositat que a mi també em va cridar l'atenció és que la corbata és croata.
1: Mm-hmm.
0: Hi ha una història molt divertida.
2: Ah, la corbata!
0: La corbata, sí. Que havies entès.
2: No, dic, això què és? Una creuada?
1: No, és un postre.
0: La que ens ha anat o nosaltres també, que va haver un moment que es va posar molt de moda també portar corbata a les senyores. Doncs és originari d'allà. I tot bé perquè al segle XVII els soldats croats que combatien a Europa portaven uns mocadors lligats al coll com a part de l'uniforme. I els francesos amb els que lluitaven, que ells són molt de la moda, es van fixar en aquella peça i van començar a portar-la també com a element de moda. Llavors, la van anomenar primer croat, és a dir, a la croata, i amb el temps la cosa va evolucionar fins a convertir-se en jabat, que és com es diu, corbata en francès, i que d'aquí ve aquest terme que nosaltres també utilitzem, però em va semblar una cosa molt curiosa, no?
1: Absolutament, boníssim.
0: Allà, no?
1: Sí, sí.
0: La corbata.
1: Mira, però, moda, animals, escolta, moltes coses venen d'allà, eh?
0: Sí, com us deia, les illes també és un dels, pues, dels atractius d'aquesta zona, i jo vaig fer pues, algunes experiències amb una plataforma que també vull recomanar, perquè la veritat és que em va sorprendre molt, que és una plataforma que es diu Get Your Guide, i el que fas reservar activitats, excursions, visites guiades, diferents tipus d'experiències durant el viatge. I em va sorprendre perquè les activitats que jo vaig trobar que em va semblar molt interessant, eren experiències doncs, com en grups molt reduïts, que fan que, bueno, que ho visquis de manera pues, més tranquil·la, no? Sí que hi ha pues, moltes activitats que són tours privats, o, però les que són en grup, que moltes vegades, que, bueno, que també està bé, que jo també ho he fet amb, pues, amb, pues, amb, altres, pues, amb altres plataformes, uh-huh. I em va sorprendre sobretot per això, perquè eren grups com molt reduïts, i en concret, per conèixer les illes, a mi no se'm va ocórrer una altra cosa, que al principi, en el meu cap, això funcionava molt bé, però era una llanxa pneumàtica.
1: Molt bé.
0: I, pues,
1: ¿qué puede salir mal, eh, María
0: puede
1: José?
0: Salir mal. No, no, no, es que, clar, i la María José, mira, jo em vaig recordar, jo me'n recordo sempre de la María José, perquè al final nosaltres també estem molt connectades i... sobretot pues, amb el tema dels vins, que també a Croàcia, com us deia, hi ha molts bons vins i jo sempre me'n recordo d'ella perquè ja pues, és molt experta en aquest camp i sempre penso, ai, va, aquest dia la Maria José li agradaria. Però és que també aquell matí, que va ser molt, molt guai, el que passa és que clar, jo pues, em vaig llevar com a les 7 del matí, a les 7 del matí vaig caure del llit i a les 8 jo estava pujada amb una llanxa pneumàtica, cruzando los mares.
1: Imagina't.
0: Con cuatro señores ingleses, grans, sí, molt, molt macos, no? Però, i quatre nenes en la cola de la lanxa.
1: Mare meva.
0: I clar, aquestes llanxes, que no sé si alguna vegada heu pujat en alguna, són pues, aquestes típiques que van saltant.
1: Ai, ai, ai, ai, ai, ai.
0: I clar, jo pensava, però què necessitat?
1: No, quina pressa hi ha.
0: Em va, sí, jo me'n recordava, anava a dir del fill de la Maria José, però en realitat els dos, no? Perquè amb ells els agrada molt l'adrenalina i jo pensava, és que seguro que esto...
2: Bueno, nosaltres ho hem fet, això.
0: A estos niños les encantaria, no?
1: Tu has anat fent aquests saltons que t'has d'agafar perquè si no surts volant...
0: Tu saps els narcos, quan et persegueix la policia, el estrecho, que van amb aquelles llanxes que van saltant per sobre de les onades,
1: sí,
0: anava igual. Clar. I jo deia, però Dios mío, i clar, a més el mar estava una mica mut aquell matí, a primera hora...
1: És que tant d'hora, què vols? Que
0: jo em vaig relaxar després una mica, però vaig pensar, però aquí por qué nadie se está quejando, saps?
1: Clar, és bona aquesta, si la gent no es queixa, tu no et pots... Has de fer...
0: No. Jo mirava darrere aquests matrimonis que eren més grans i que i estaven la mar de tranquils, elles estaven la mar de motivades.
1: Mira, veus?
0: Jo anava mirant a les nenes també que estaven a cua perquè alguna se la perdemos.
1: Sí,
0: no?
1: Anaves comptant, sí. No? Aviam que estigués tota la gent que havia començat el trajecte.
0: Exacte, i la veritat és que això és una mica el que parlàvem al principi, no? Al final també les coses has de viure, o sigui, t'has de relaxar, saps? Jo després ja em vaig relaxar i ja també veus que, a veure, el patró, o sigui, el noi que portava la llanxa...
1: Sí, pues, si veus que està tranquil, dius, bueno...
0: Ah, clar, jo mirava i jo deia, bueno, sí, està tranquilo, se ha sacado un título, muy bien, en estudios.
1: Exacte, estamos en buenas manos, sí.
0: Sí. Llavors és una excursió molt maca perquè pues, vas per les illes, vas fent parades, et pots banyar, pots posar-te unes ulleres de, pues, de snorkel... I que realment també us dic que no fa falta, perquè és que es veu tan bonic al fons. Veus? I es veu tan clar que no fa ni falta. Però bueno, també pots explorar. I després arribes a una de les parades més maques. És un lloc que es diu la Cova Blava, a l'illa de Vicebo, que és una cova on la llum entra per una obertura submarina.
1: Ostres.
0: I llavors fa que l'aigua adquireix un color blau molt, molt intens.
1: Que bo.
0: És una de les, bueno, dels punts pues, més pues, que més agrada, no?
1: Sí,
0: i és
1: sí,
0: un
1: sí.
0: És un lloc doncs bonic per visitar. I després també arribes, per exemple, doncs a un altre lloc que és Cavar, que també té molt d'encís, allà pots donar un passeig, també pots banyar-te a la platja.
1: Mira.
0: És una excursió que realment pues, val la pena, passes un dia i ja et dic, després quan jo ja em vaig relaxar ja la cosa ja mejoró bastante.
1: Sí, però... si un cop ja veus que te'n surts d'aquella, de la llanxa aquesta, doncs mira, no està molt bé tu.
0: Sí, i després pues això, no? Et baixes a la llanxa i dius, pues anem a dinar, com us deia, la gastronomia d'Split i en general de tota Croàcia i també els vins són espectaculars. Per mi és una gastronomia molt bona, una gastronomia que es basa en el peix fresc, el marisc, també fan molta pasta.

pasta, molta pasta casera, molta pasta casolana, farcida també de marisc, no? Pues, camarones, calamar, i

0: es gratuïta, no? Quasi
1: Sí,
0: la tens
1: sí.
0: allà.
1: Gratis, eh?
0: Pues bueno, és molt... bueno, són d'aquelles coses que no necessiten molta més explicació.
1: Que bella.
0: I després d'Split, com us deia, jo vaig fer un salt, bueno, vaig anar amb cotxe, com us deia, conduint per la
1: No,
0: costa.
1: salt ja vas fer amb les llanxes.
0: Amb les llanxes,
1: Sí,
0: sí,
1: ja vas fer
0: basta,
1: ja
0: basta de
1: vas fer
0: saltos.
1: prou salts.
0: Fins a Dubrovnik. Dubrovnik, que pues una altra recomanació que jo us faria i que, bueno, són unes 3, 4, 3, 3 hores i mitja o 4, segons les parades que facis i el trànsit que hi hagi. I com us deia, el viatge és molt, molt agradable i arribes a Dubrovnik. Dubrovnik li diuen la perla de l'Adriàtic. Segurament és la ciutat més famosa de la costa croata. També té un casc antic que és molt bonic. La ciutat té una història que està molt vinculada a la República de Ragusa, que és una important república marítima i comercial que va existir durant molts segles. I tot aquest passat queda concentrat dins de les seves muralles espectaculars. El casc antic és Patrimoni Mundial de la UNESCO i una de les coses imprescindibles és pujar a les muralles i caminar per elles. Des d'allà tens unes vistes espectaculars del mar i sobretot aquella foto que segur que és la típica que heu vist en los salvapantalles de Windows, que és els taulats vermells, no? Del mar Adriàtic i de les illes.
1: Molt bé,
0: I després
1: preciós.
0: també jo us recomanaria passejar, perdre-us per Estràdom, el carrer principal del casc antic, el Palau Rector, el Palau d'Esponsa o l'església de Sant Blai. I una mica más de lo mismo, al mar, gaudir del mar. Allà hi ha platges molt boniques, hi ha cales precioses, les illes de Lahti. Precisament des de Dubrovnik jo vaig fer una altra activitat amb Get Your Guide, que també us recomano molt. Vaig agafar un catamarà i vaig anar durant mig matí per aquestes illes, fent també diferents parades. I és molt guai per això, perquè tu vas, vas parant, vas banyant-te. Hi ha alguns indrets on hi ha coves marines, on tu pots nedar, pots entrar dins la cova, inclús hi ha algunes que pots sortir per l'altra banda si no tens molta claustrofòbia.
1: Ai, ai, ai, ai.
0: Hi ha formacions rocoses espectaculars i és una experiència molt, molt gratificant.
1: Que
0: Jo
1: bo.
0: crec que si és algú també que li agrada molt la natura, que la connexió amb el mar, la té com molt... A mi és una cosa que m'agrada, no? Aquesta sensació, no? D'estar dins de l'aigua i de nedar, segur que ho gaudireu molt, no? I després una altra de les experiències que jo vaig fer amb Get Your Guide, que també em va encantar, va ser agafar un vaixell al capvespre per veure la posta de sol i dinar, no? Allà al vaixell.
1: Que guai.
0: Llavors, tu puges sobre les 6 de la tarda, una cosa així, vas donant una volta i el sol es va amagant, el cel es va tenyint d'aquests colors grocs, vermells, fins que es fa de nit i després sopes allà al vaixell. Que jo moltes vegades penses, home, serà una cosa allà, un sopar com muy light, no?
1: Sí,
0: Amb aquest
1: com el
0: tipus
1: dels
0: d'experiències.
1: avions, diguem, sí.
0: La veritat és que em va sorprendre moltíssim perquè allà uns senyors croates ens van cuinar allà al vaixell un peix fresc, molt bo.
1: Carai.
0: Allà també és molt característic i molt típic a l'oli. És una zona on fan molt oli i el fan molt bo. I després el vi, no? Com us deia abans, i és absolutament meravellós. És una experiència molt bonica, no? Estar allà al capvespre, mentre menges un peix boníssim, mentre et prens una copa de vi de la zona i mentre vas navegant al mar, no? Em va semblar...
1: Però que la tornada sigui tranquil·leta, que no sigui allò fent saltos
0: Sí,
1: d'aquests, perquè després de sopar i
0: és otra cosa, és otra
1: clar,
0: cosa.
1: i
0: Sí,
1: el vi...
0: és otra
1: Si
0: experiència.
1: no, visites el
0: Però
1: camp, eh? El, allò, la... Perquè no et mereixes una mica, no, no, així
0: sí,
1: està
0: però
1: fantàstic.
0: us he de dir que totes les, doncs aquestes experiències de les que us parlava, totes les he gaudit molt, eh? Les he gaudit molt, m'han agradat molt i

0: Les he disfrutat molt. I ja, per acabar, amb un parell de curiositats més, no? Pels cinèfils o els que els agradi aquesta sèrie de televisió, que jo no soc molt fan, però Croàcia és un dels escenaris més importants de la sèrie Juego de Tronos.
1: Sí, sí, sí.
2: I això ho sabia jo.
0: Sí. Perquè sou, perquè vosaltres sí que sois.
1: Bueno, sí que jo l'he vist, sí. Però no hi ha els dracs, eh? O sigui...
0: No, jo dracs no vaig veure, però...
1: Igual els posen, saps? Igual els
0: però,
1: treuen.
0: Però, bueno, és que estàs allà i realment ho entens, no? Perquè, sí, sí. Pues, això, no? Pues, totes aquestes fortificacions i els carrers, i realment, pues, sí, té tota la lògica. I també hi ha moltes zones de Croàcia que van ser escenaris de Mamma Mia.
1: Ah, mira.
2: Sí, és veritat. Sí, sí, sí.
0: Que I bo. També ho entens, perquè pues, això, no? Pues el mar i, bueno, si tenia una mica a la ment pues, les pel·lícules i recordeu pues, allò, no? El vaixell, les aigües, tal, pues, bueno, també tiene toda la lògica.
1: Quina meravella. Doncs escolta,
0: I
1: quina bona.
0: I això és una mica el que us volia... Realment em podria passar molta... em podria passar molta més estona parlant d'aquest destí, però bueno, jo crec que està bé, que ja teniu una idea i que bueno, us ho recomano totalment.
1: Fantàstic. Maria José, què ens expliques tu?
2: Jo me l'apunto. Doncs pues mira, jo he estat aquests últims mesos i setmanes. Vaig estar a Dubai, a les Maldives, vaig a fer una escapada a París amb la família, també he anat a l'Arguer, a Sardenya, amb la Sònia. Mm. Bueno, sobretot us compartiré experiències, recomanacions i alguns temes que em van passar, no? Per exemple, a Dubai, que us ho recomano, que és espectacular, no hi aneu a l'estiu.
1: Ah, mira. Perquè...
2: Vam tenir gairebé 50 graus.
1: Ostres!
2: Jo quan trucava aquí a casa i preguntava, mama, què? Ui, quina calor fa! Dic, no, calor tu no tens. Ostres. Perquè allà era com passejar dins d'un forn amb un ventilador, saps?
1: Ostres,
2: però bueno, com no teníem prou, doncs vam decidir fer una excursió pel desert amb Civitatis, que realment això és un autèntic planàs, ¿vale? El que passa és que, clar, que estàvem a 50 graus, no? Però va ser molt xulo perquè, bueno, va ser una mica... Ara quan la Sònia deia això dels bots, del vaixell, no?, de la pneumàtica, jo, nosaltres vam recórrer les dunes també en 4x4, donant bots, vam pujar en quad, vam fer com carreres en quad... vam viure una experiència molt divertida en família.
1: En deuen quedar les, diguem-ne, les posaderes, de, no?
2: Sí, ens van quedar ben fins.
1: Allò que jo, dius, que aquests blaus, d'on han sortit aquests blaus, eh?
0: És que jo torno a la pneumàtica, però és que jo vaig baixar d'allà amb unes agulletes d'agafar-me, com si no hi hagués vida més, d'agafar-me la barra. Sí,
1: i després et sorprens, diu, no sé aquest blau de què m'ha sortit, home, de què t'ha sortit.
2: Sí, amb el quad tens agulletes als braços, a l'espatlla, tens el cul, a tot arreu. Yeah.
0: Perquè vas amb tensió, clar.
1: Sí, com els autos de xoque i aquestes de les atraccions, allò que t'has d'agafar i et van botant i tot això.
2: Estàs conduint tu, i estan amb compte, però bueno, és molt divertit, és una experiència molt divertida. I si viatgeu a Dubai, us la recomano. Però us recomano més una altra, que nosaltres també vam fer activitat i que vam escollir en plan, doncs vinga, va, anem a fer això, no? Que era sortir amb iot, no amb lanxa pneumàtica, sinó amb iot per la Marina de Dubai, que això sona molt luxuri, molt pijo, sí. Però realment és una excursió que podeu fer tots amb activitatis, que està bé de preu i que és una experiència molt recomanable, perquè... Navegues entre els gratacels,
1: wow.
2: de tota la Marina de Dubai, que és espectacular, contemples el mar, i veus els edificis més emblemàtics, tot ple de llums, és molt bonic. O sigui que, bueno, que se sentia...
1: I això com, o sigui, quin tipus d'embarcació és? Com
2: és un iot. Sí, és bastant guapo, és bastant gran, o sigui, té matalassos, sofàs, estàs allà tombat, pots sopar, o sigui, pots contractar també l'opció per sopar, per fer una barbacoa...
0: Perdona, Maria José, un iot és un iate.
2: Sí, un iate, un iatajo.
1: No, i pots fer barbacoa a la taula de casa, perquè en 50 graus...
2: Exacte, és el que t'anava jo a dir, que aquesta opció no la vam escollir perquè nosaltres ja estàvem prou achicharrats.
1: De fet, fiques

0: la carn a la barbacoa i se't refreda, perquè està més, té més calor fora.
1: Mare meva. Tothom diu és que a Dubai has d'anar des de novembre al juny. Sí, saps? Sí, o sigui, sí, sí. I aleshores aquí sí que us la recomano totalment, perquè clar, agafes, és que imagina't tenir doncs, un iate, un iot només per tu.
0: Sí, sí,
1: i vas
0: sí,
1: recorrent
0: sí.
1: Tota la marina, veient els edificis, és espectacular, xulíssim, molt, molt guai.
0: Molt.
1: I bueno, doncs... pues, si voleu més informació sobre tant Dubai com Maldives, us he de dir que jo soc redactora de la revista Viajar i que ja he publicat aquests reportatges i que també els podeu llegir o els podeu, com has dit tu, David, veure, amb, com diu la Sònia, amb imatges i amb vídeo al meu perfil de les xarxes socials d'Instagram.
0: Recordeu, bueno, recordeu els perfils, que així la gent sí. Sempre es pot...
1: Pues, moltes gràcies. Mira, el meu és Maria José Cayuela, tot junt. I allà ho podeu veure. I el de la Sònia és Sònia Márnez, de Martínez Márnez. I Sònia ja ho dic jo. M'encanta la Paquita Salas. Bueno, i després també he de dir-vos que sabeu que normalment jo viatjo en família. Ho he fet amb els meus fills, ho faig amb els meus pares, ho he fet amb els meus sogres, ho faig amb les amigues, ho faig amb la Sònia, també. Bueno, pues, fa uns dies vaig anar a París. A París jo he estat com 12 vegades, no s'exagero.
0: Mare meva.
1: Però aquesta vegada...
2: I hem estat a París juntes.
1: I hem estat juntes, sí, més d'una vegada més, no? Sí, sí.
2: Sí.
1: I tant. Pues, bueno, aquesta vegada també amb Civitatis vam escollir pujar al cim de la Torre Eiffel, que és una experiència que jo no havia fet mai. Jo recordo la primera vegada que vaig anar a París, que vaig pujar, crec que era a la primera o la segona planta. Però a dalt de tot, al cim, que ells li diuen la tercera planta, però és que està amunt de tot, no ho havia fet mai. I us he de dir que, bueno, és una meravella que podeu fer aquesta excursió contractant-la amb Civitatis de manera molt còmoda. No fas cues, tens una audioguia i un acompanyant que t'aporta fins a l'ascensor i el primer ascensor, ¿vale? Perquè són tres, i allà passes molt ràpid. I és molt còmode si vas amb gent gran, jo anava amb gent gran, que no els volíem tenir molta estona drets.
0: Ni que surtin disparats, tampoc, no vull dir que l'ascensor pugi bé, eh?
1: Sí, va tranqui, va de tranqui, perquè és l'ascensor que va fer Gustave Eiffel, per tant, ja té uns anys. Bueno, sí, sí, el va fer l'empresa Otis, americana.
0: Imagina't. Sí, sí.
1: Vale? Però bueno, que molt bé. I bueno, és fabulós per això, perquè arribes a dalt de tot, són 276 metres d'alçada, d'altura, tens una panoràmica de 360 graus de París i és una autèntica meravella, preciós. I bueno, i a sobre, ja si voleu completar l'experiència, quan estàs allà dalt de tot, podeu prendre una copa de Moët Chandon.
0: Home!
1: Amb París als vostres peus.
0: Imagina't.
1: És super parisenc, super luxury. Jo em vaig sentir una mica com la Celine Dion quan sortia cantant allà.
0: No et vas arrencar a cantar cap cosa allò, pensant, no m'escoltaran, estic molt amunt, saps allò?
1: No, és molt xulo. De veritat que també podeu veure l'experiència al meu perfil d'Instagram i si us animeu a fer-la, mireu això de Civitatis, que està bé de preu, i sobretot no fas cues, que és el més important. I, bueno, i de París vull donar un salt a Sardenya, perquè fa unes setmanes vaig anar amb la Sònia, em fa molta il·lusió que expliquem les dues aquest viatge, vam viatjar a l'Alguer, en Grimaldi Lines, ¿vale? I vam anar amb el vaixell de Grimaldi Lines, en ferri, des de Barcelona, i és una experiència que ens va encantar. Sobretot perquè viatjar en ferri té un punt molt especial, que tu embarques a Barcelona o a Roma, on ho agafis, pots dormir al camarot, i l'endemà ja arribes a Porto Torres, que està a menys d'una hora de l'Alguer, o sigui que és superràpid, t'aixeques i has arribat, i pots embarcar-hi el cotxe, la moto, fins i tot si vas amb autocaravana, imagina't, no? I
2: són des de Barcelona unes 14 hores,
1: sí,
2: aproximadament, segons també l'horari, les condicions de navegació, però més o menys són unes 14 hores que... Bueno, de vegades es fan per la nit o pues, de vegades es fan pues, tot el dia de navegació, no? I molta gent pues, dirà, pues, ¿y qué haces, no? ¿Y qué haces en el ferry 14 hores? Doncs una mica també el que parlàvem al principi quan començàvem la secció, no? De com prendre't les coses a la vida. No? Nosaltres t'asseguro que vam gaudir tant d'un ferri, no? Perquè al final és un ferri, però és que el ferri té un gimnàs, no? Pot

0: Anar al gimnàs. Un gimnàs que a més té unes vistes precioses perquè té tot de cristall, o sigui, tot de finestres que donen al mar, no? Tu estàs allà doncs, fent el teu entreno o pots fer ioga també. Jo estava allà, que jo soc una persona que m'agrada fer la meva rutina i estava jo allà entrenant, no? I al costat tenia una senyora que estava fent ioga. Després té també un spa. Té unes vistes amb el vaixell de cua, no? Que vas veient l'estela aquesta que deixen, no? els motors, i és una cosa molt... També aquí volem un poc a romantitzar la vida, no? Però
1: està bé,
0: però
1: sí, està bé.
0: No? I tu imagina't, no? Pues la Maria José i jo, pues que estàvem allà, doncs, pues parlant, no? De les nostres coses, pues en aquest ambient tan maco, no? Tan bucòlic, és realment un gust. També té cabines de massatges, que tu pots anar allà i donar-te un massatge.
2: Sí, bueno, i tenia fins i tot d'uva, d'aquestes cabines per posar-te moreno.
1: Imagina't, surts d'aquí blanc i arribes allà ja moreno. Arribes a Cerdanya moreno.
0: Veus
1: que bé.
2: Piscina exterior, per si vas amb els nens i tu vols una remullada. O sigui, la veritat és que nosaltres vam anar primer de nit dormint i va ser rapidíssim.
0: Sí, perquè a més els camarots són molt còmodes. Tens uns camarots senzills perquè estem parlant d'un ferri. Això no és un creuer de gran envergadura, ni és un creuer de luxe, és un ferri. Però és que dintre del que és un ferri, a mi em sembla que és una manera de viatjar pues molt còmoda, molt entretinguda, perquè després també, a veure, hi ha uns restaurants que són més de, pues, com més de menjar ràpid, com si diguéssim, no? Pues, està bo, però que pues més tipus pizzas, més hamburgueses, pues que després té el restaurant principal, que jo deia, és que jo m'hi subiria aquí per comer, saps?
2: Sí.
0: Perquè allà fan
2: una pasta, com són italians, fan una pasta boníssima.
0: Casolana, bona... amb una carta també boníssima, que jo crec que és un dels grans al·licients que té aquest ferri, no? El seu restaurant.
2: Jo que he anat moltes vegades en ferri, he de dir que aquest em va, de Grimaldi Lines, em va sorprendre de manera molt gratificant perquè el vaig trobar molt complet i prou bé. I bueno, ja, pues, quan...
0: Perdó, però ja per a com la guindilla del pastel, que té una discoteca.
1: Molt bé.
2: De disco, sí.
1: Allà deuen posar Roxy Moon Music, perquè és del Brian Ferry. Bueno, ja està, ja. Ja.
2: Bueno, ja quan arribes a l'Alguer, que ara recomanem, per exemple, ara anar a Sardenya, ara, perquè hi ha molta menys gent que al juliol i a l'agost, i s'està prou bé i fa molt bon temps. Bueno, a l'Alguer és una ciutat italiana que té molta relació amb Catalunya, perquè sí. Ja sabeu que l'alguerès és una variant del català que va arribar a l'illa al segle, crec que era el XIV, i que encara la veus als cartells dels carrers i, per exemple, a les celebracions. A nosaltres, que vam anar al que era el Festival de Sant Miquel, ¿vale? Que és el patró.
0: És el patró, sí.
2: Exacte. I van fer una actuació amb colles castelleres, catalanes i algueresses, al ple centre històric, que és molt bonic el centre. La veritat és que és un lloc que pots recórrer molt bé a peu.
0: Muralles, tens bastions davant del mar, que també és molt xulo. Carrerons, aquests estratets, per perdre't.
2: Exacte, les
0: casetes, que també a nosaltres que
2: ens costa. Sí, és molt bonic. I després tenen el que vam descobrir, per exemple, la gruta a Neptú, que allò és, o sigui, és com una cova, bueno, no és com una cova, és una cova, que està situada a sota dels penya-segats de Capo Càxia i que ja pots anar de dues maneres. Primer, baixant 654 graons del que li deuen l'escala del Cabirol, que després si l'has de tornar a pujar caminant, doncs ja comences a qüestionar-te les teves decisions de la vida. O la millor opció, que és la que vam fer nosaltres, que és la més amable, que és anar amb barco, no? Amb un vaixell des del port de l'Alguer, ¿vale? I que doncs, és preciós, la veritat, és una cova molt bonica. I bueno, després allà dir-vos que tenen molta tradició amb el coral vermell, i que fan uns collarets i unes arracades i polseres de coral precioses, que també tenen jaciments prehistòrics, i que de tot el que ens va encantar, que ens va encantar tot, vam al·lucinar, com deia ara la Sònia, amb la gastronomia sarda, amb el pecorino sardo, que és el formatge aquest que es posa a la carbonara, que és deliciós.
1: Ai, que bo.
2: Amb la típica focaccia de l'Alguer.
1: Oh,
2: i després vam tenir la sort també que vam visitar el celler Poder i Guàrdia

0: Grande, que està molt a prop del mar, per tant els vins són molt salins, que aquesta gent, els propietaris, són els propietaris de Calcedònia, Intimissimi, bueno, jo no vull dir marques, però
1: No.
0: o sigui, són
1: Canal Univers.
0: molt coneguts,
1: Sí,
0: eh?
1: sí, sí, sí.
0: Imagina't el celler que tenen allà, David, o sigui,
1: Buah.
0: espectacular. I els vins estan boníssims, boníssims, boníssims, boníssims.
1: Que bo, tu.
0: Bueno, doncs volíem parlar d'això.
1: Molt
0: Jo no sé
1: bé.
0: si em dona temps a fer l'últim.
1: Sí,
0: I
1: podeu
0: no,
1: fer...
0: jo abans d'això, també jo vull dir que també Sardenya, jo abans us parlava de Croàcia i de les platges de Croàcia, però també les platges de Sardenya també són molt boniques. La Maria José i jo encara ens va donar temps Ai,
1: de
0: que
1: tastar una mica aquesta aigua, que també és preciosa, que és una aigua clara, transparent, amb un color preciós, i jo crec que també és un dels al·licients d'aquesta ciutat, no? El
0: Totalment.
1: poder anar a la platja i poder gaudir d'aquestes aigües precioses.
0: Totalment.
1: Sí.
0: Deies una última cosa, Maria
1: Sí,
0: José? volia dir un altre lloc que a mi m'encanta, que també té unes aigües precioses,
1: Sí.
0: és Sitges, perquè he inaugurat un nou hotel, i dic que he inaugurat perquè és un hotel, és mentida, és un hotel que acaba d'obrir, va obrir a l'agost, que es diu Casa Met Sitges, i és un hotel boutique de luxe de 5 estrelles que està al cor de Sitges, a l'Avinguda Sofies, pels que coneguin Sitges, allò al ple centre. El que han fet és que han agafat 5 viles noucentistes, les han restaurat i només té 38 habitacions i suites, i han fet un lloc preciós també, amb una proposta gastronòmica que us la volia explicar perquè m'ha recordat molt tota aquesta part italiana que estem parlant de
1: Val, sí.
0: Sardenya, perquè és el restaurant Valera, que és cuina italiana, també mediterrània, i que és deliciosa, deliciosa, i que és un lloc preciós si voleu fer una escapada a Sitges per descobrir. És del grup de Met Hotels, vale? Casa Met, que és com un nou concepte, així, amb interiors molt càlids, d'inspiració mediterrània, amb habitacions amb terrassa privada, també amb sauna, gimnàs, tractaments de benestar. Bueno, un lloc, aquest 5 estrelles, només per adults, això sí, no podeu anar amb nens petits. Però bueno, preciós, també per fer una escapadeta, sumada a totes les que ja hem parlat avui, que ha dit la Sònia, tant de Croàcia com Sardenya, com Dubai,
1: Fantàstic.
0: que ja queda una mica més lluny, Maldives, que us recomano llegir-lo, i ara
1: Totalment.
0: sí.
1: Escolta, fabulós, eh? M'ha encantat tot aquest viatge que ens hem pogut organitzar i la setmana que ve ens seguiu explicant perquè és que no hem parat. Per això estem tot, jo crec que estem els oients i jo allò entre prenent apunts i allò una goteta que anava caient de la bava de dir, ostres, que m'agradaria estar allà, que m'agradaria estar a l'altre lloc. Jo menys allò del barquet aquest que anava fent saltons, saltirons, que aquí no, aquí no m'hi veureu. Tot l'altre m'ha semblat fantàstic. Un plaer sempre escoltar la Maria José Cayuela i la Sònia Martínez. La seguiu a les xarxes socials i aquí a Nits de Ràdio. Que vagi molt bé. Fins la propera.
0: Apa, bona nit.

0: Diu tot. Per tant, totes aquestes mesures de seguretat que s'inclouen des de l'utilització del casc, armilles reflectants de tots els col·lectius per fer-se presents i visibles perquè no tinguin un atropellament o un accident. La seguretat passiva, en el cas dels motoristes, guants i calçat tancat. La circulació de la bicicleta pel carril central en àmbit urbà perquè sigui més visible i, per tant, tingui maniobres per part dels vehicles que no la perjudiquin a la bicicleta. I acabo, no?, per posar alguns exemples més, la reducció de velocitat en via interurbana a l'hora de fer un avançament de la bicicleta, deixant el metro i mig de distància, però també reduint fins a 20 km la velocitat. Tot això, al final, són mesures passives i mesures més actives cap als conductors de vehicle lleuger per assegurar la mobilitat i per millorar la seguretat viària d'aquests col·lectius vulnerables. Tot i que hi ha algun element que nosaltres no veiem i també hi ha algun altre element que trobem a faltar. Per exemple, en el cas de motoristes, podíem haver parlat per primera vegada de l'airbag i deixar temps perquè s'incorporés l'airbag, i hauria estat una bona oportunitat perquè creiem que és un element que té futur.
1: Ens has fet un gran resum de tot plegat, però si et sembla analitzem les mesures més rellevants. Ja que parlem de la seguretat dels vianants, analitzem la nova normativa en zones urbanes. Aquí hi ha una norma que ha generat cert escepticisme i és la de que als semàfors no hi pot coincidir el llum taronja intermitent per vehicles amb el llum verd per vianants. Aquí l'Ajuntament de Barcelona ha demanat a la DGT una moratòria i que aclareixi aquesta normativa. Explica'ns, Ramon, què busca aquesta norma i per què l'Ajuntament no ho veu clar.
0: Jo penso que l'Ajuntament, això és molt vinculat a l'àmbit urbà, més que a l'àmbit interurbà, i per tant podria donar una explicació molt més clara a l'Ajuntament de Barcelona en aquest cas, o a altres municipis que es puguin veure afectats. Al final el que es busca és la protecció del vulnerable, no? Que el vulnerable tingui una senyalització preferent per ell, però entenem la posició de l'Ajuntament de Barcelona i per tant sempre és bo que hi pugui haver aclariment i que doni pautes concretes com s'ha d'aplicar la norma i que, per tant, a base d'aquests aclariments que demana l'Ajuntament o la DGT, doncs es prenguin les mesures oportunes si és que cal una dilació per aplicar o si és que cal una aplicació més concreta. No hi entrem en excés, ja m'ho han preguntat en una altra ocasió i creiem que és bo que l'Ajuntament pugui parlar amb la DGT per aclarir aquests conceptes.
2: Una altra norma d'aquest punt dota d'entitat jurídica als camins escolars segurs, definits com el conjunt de vies per afavorir que els nens i nenes es puguin desplaçar als centres escolars caminant en transport públic o bé en transport no motoritzat. Com afectarà tot plegat als cotxes?
0: Això, per entendre bé aquesta norma, hauríem de sortir de la ciutat i anar en altres àmbits, per exemple, al món rural. Sí. Nosaltres el que veiem molts d'aquests entorns, ja sigui perquè hi ha escoles, ja sigui perquè hi ha equipaments de l'àmbit social en aquella zona, d'un municipi qualsevol, d'un municipi de 10.000 habitants, de 3.000, de 5.000, de 500 habitants, són entorns vulnerables. I aquí a vegades hi tenim vies, com poden ser les travesseres, on els titulars de via mantenen la velocitat de 50, i on nosaltres al costat dels ajuntaments hem ajudat a través de subvencions, a través de plans locals d'atenció i de seguretat viària, a través d'estudis tècnics, hem ajudat aquests ajuntaments a pacificar aquests entorns i per tant a que s'incorpori la senyalització de 30 km per hora en aquests entorns. Bé, si un d'aquests entorns, que és l'escolar, queda assegurat d'aquesta forma o queda més ben assegurat d'aquesta forma, nosaltres ens sembla magnífic. El que necessiten per això els municipis més enllà de Barcelona o de la conurbació metropolitana és una bona planificació d'aquests entorns. Nosaltres els hi estem donant a través dels nostres instruments i ara aquesta norma, doncs, assegura també aquesta planificació.
1: El darrer element que s'ha inserit en la circulació i que d'alguna manera ha canviat la visió d'aquesta són els vehicles de mobilitat personal, principalment el patinet. En aquest punt, la normativa fixa els 15 anys com a edat mínima per conduir-lo per la via, obligatorietat de portar casc i, en cas de poca visió o conduir de nit, portar armilla reflectant, obligatorietat de circular amb el llum encès i la possibilitat que circulin per vies segregades de vehicles amb

0: sector, per exemple, els carrils bici. Són mesures que s'havien d'implementar per regular un ús del patinet que està molt extès i que potser encara li faltaven més normes, no? més regulació.
1: Bueno, més que li faltava regulació, s'havia d'aclarir alguns elements de la regulació que pertanyien a la Direcció General de Tráfico i que s'havien de fer. Els ajuntaments ja havien fet un bon i un gran esforç regulant la circulació d'aquests vehicles, dels patinets, que van irrompre de manera, amb una projecció geomètrica, no? Amb molts patinets circulant per aquests entorns urbans, i van fer tot el que van poder i estava al seu abast amb les ordenances. Nosaltres també els vam ajudar aquí. Els vam ajudar creant un dossier tècnic i dient-los-hi com podien promoure la circulació d'aquests vehicles en els seus municipis. I, per exemple, els hi fèiem també una ordenança tipus per si la volien aplicar. També ho feien altres ens, com per exemple les diputacions, havien fet ordenances tipus per aquest vehicle. És a dir, tots fèiem coses per endreçar el vehicle patinet, però quedaven alguns elements per definir. Per exemple, l'ús del casc. Està bé que ara ja sigui obligat l'ús del casc. I l'altre tema era l'edat. Nosaltres en aquest dossier tècnic marcaven 16 anys. Recomanàvem que si s'havia de regular per l'ordenança, tot i que qui ho havia de regular era la DGT, es marqués l'edat de 16 anys, perquè trobaves municipis, en aquest cas sí que tornem a l'àmbit molt urbà, no? Per exemple, l'Hospitalet i Barcelona, o qualsevol altre municipi, hi havia alguns municipis del Maresme que ens ho havien dit, que un carrer d'un municipi llindava amb l'altre municipi, no? Que el patinet es podia dur amb 15 anys a una banda del carrer i amb 16 anys a l'altra banda del carrer. Bueno, això ara queda regulat, es marca 15 anys i és una bona idea regular aquests aspectes. La resta d'elements que regula en el que fa referència al patinet també ens sembla oportú, ens sembla molt assenyat i molt convenient que ja estigui regulat per llei.
2: I en el cas de les motos, potser la principal novetat i la que ha generat més polèmica és l'obligació de portar guants de protecció i calçat tancat tant per conductors com pels acompanyants, però no oblidem que és una mesura per protegir els conductors en cas de que caiguin, no?
1: Sí, aquí nosaltres sempre estem a favor, sempre hem d'estar a favor i estarem sempre a favor de qualsevol mesura de seguretat passiva que ajudi. Per tant, a favor dels guants, a favor del calçat tancat, a favor d'anar ben equipat. Fins aquí, a favor tot. Nosaltres també hem fet una anàlisi dels conductors de moto que han tingut un sinistre i que el sinistre ha estat mortal, com anaven vestits. En síntesi, el que conclou aquesta anàlisi que fem nosaltres és que tots anaven ben equipats. Per això nosaltres creiem que tot i absolutament a favor, que regula, poder també havíem d'haver inclòs el debat sobre o introduir ja l'airbag com un element de protecció passiva, perquè aquest sí que li hem trobat a faltar amb les anàlisis de sinistralitat.
2: Doncs qualsevol protecció és poca, veurem com es desenvolupa aquesta nova normativa de circulació. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
3: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc. Recorda els millors convidats que han passat per la ciutat.
2: Anar al teatre és una meravella, però si a més, quan hi vas, et trobes amb una història amb la que t'identifiques i que et fa riure i reflexionar per si iguals, la màgia està servida.
4: Aquí té el cas de Nena! Una obra escrita i interpretada per Angie Savall i Maite Buenafuente que posa en valor el paper de les mares, però sobretot de les filles que cuiden aquestes mares quan arriba la vellesa i, en definitiva, de totes les cuidadores d'aquest món.
2: Angie, Maite, què tal? Molt bon dia, benvinguda.
5: Gràcies.
4: He dit, veu-ho de nena?
2: Sí, com ho dieu vosaltres?
5: Molt bé, molt bé. No, sí, ho heu dit molt bé. Nena!
6: Nena!
2: Això sona, eh?
5: Sí. No t'ho diuen, és el crit d'ella.
7: Sí, perquè exacte. ja no tenim nom. No, arriba un moment que no, som les nenes. Ja, el nom ja s'ha oblidat o no sé.
2: Totalment.
4: No hi ha nens, gairebé.
2: No, aquesta, no hi ha, ja en parlarem d'això.
7: Aquesta és una altra.
2: Sí. Hem resumit molt breument el que podrem veure a Nena, però explica-nos-ho vosaltres.
5: Vinga, va.
7: Comença.
5: Mira, Nena és la història de dues actrius, com nosaltres, que som de fet nosaltres, està escrit, la vam escriure en base a les nostres experiències, sí, que

0: treballem i que, bueno, doncs la professió aquesta el que et comporta és que moltes vegades has de marxar, deixar la mare que estem cuidant, que és gran, que no pots fer res perquè, clar, amb qui la deixes, no sé què, a vegades tens algú que t'ajuda, no sempre. I ens vam conèixer l'Anjo i jo, ella ara ho acaba d'explicar, ens vam conèixer i vam connectar molt bé amb aquesta situació en comú que teníem,
1: sí,
0: no?
1: Perquè ens vam conèixer amb una sèrie de televisió, amb la Eva Longoria i la Carmen Maura, Tierra de Mujeres.
2: Sí, en vam parlar en aquest programa.
1: Sí, del llibre de la Sandra Verneda i tal. Sí. Doncs ens vam conèixer allà, vam estar 3 mesos compartint, lògicament, i a l'hora de menjar, doncs ella trucava a algú, que jo no sabia qui era, i era el seu marit, escolta'm, com està la mama, i no sé què, no sé quantos, ja li has donat això? I jo trucava i deia a la meva germana, Maite, com ha passat la nit, no sé què. Dic, estàs cuidant amb una mare. Sí, jo també, escolta'm, la mama, tu no saps el que m'ha fet avui, no sé què. I llavors, com que som les dues, que tenim aquest gens d'humor, no? Sí. Perquè el meu pare era molt, molt d'humor, i el seu pare i el seu germà, imagina't, doncs aleshores vam dir, això ho tenim que passar.
2: O sigui, jo ja tenia
1: escrits una espècie de monòlegs i tal, però jo estava d'anar amb els monòlegs per tot arreu, sola, amb la maleteta, per tots els pueblos d'Espanya, estava una mica cansada i volia trobar amb algú. I després de quasi un any, que ja estava estrenada la sèrie i tal, ens vam posar en contacte i dic, ostres, dic, jo tinc això, dic, per què no escrivim a quatre mans?
0: Que tampoc és fàcil, eh? Sí,
2: no,
0: sí.
2: No, clar.
0: És que però molt bé, molt bé. Ha sigut una experiència molt xula i...
1: Xula,
0: molt
1: sí.
3: La veritat és que perquè es trobin dues persones amb aquesta història en comú, costa molt a vegades que puguin casar, a més, les dues històries. Mm. Perquè tenen punts en comú. Quins són aquests punts en comú?
0: Les mares tenen en comú la dependència que tenen de nosaltres i del món en general, perquè són dones, doncs, que una, bueno, no volem desvetllar tampoc no. Però bueno, que tenen molta dependència, però bueno, cada mare és diferent, cada una té el seu món, i això també fa molt bonic perquè és una comèdia, hem de dir que és una comèdia amb punts emotius, però riuràs des del principi al final. I en comú tenen això, no? Bueno, que tenen moltes famílies avui dia.
1: Doncs, I les filles tenen en comú que les mares són potents, que també estan molt bé del cap.
0: Molt.
1: I aleshores, doncs, pues, segueixen sent absorbents, mares d'aquestes que han sigut unes mares superpoderoses, en el sentit de que han passat per una espècie d'història a la seva vida, no? Que han tingut una guerra quan eren petites, una sèrie de coses que les valorem moltíssim, però que, saps, vull dir, al final tenen la mateixa capacitat que ens ofeguen.
0: Heu de polleguera i hi ha moments que et fan dir coses que no penses, no? Sí. Però que les dius perquè som humans i tenim sentiments de vegades contradictoris.
3: No ens hem de jutjar per dir
0: aquestes coses. No,
1: ha sigut terapèutic.
0: Molt terapèutic.
1: Fixa't que jo... A veure, bueno, ho vam parlar al principi, dic, bueno, potser la meva mare ja tenia 98 anys, i dic tenia perquè mentre estàvem assajant ja per a l'estrena, se'n va anar d'aquest món. Sí. I aleshores, ho havíem parlat abans de començar
0: dic, a escriure.
1: Bueno, potser mentre estem fent això, se'ns
0: en
1: van.
0: No, clar, però seguirem. De vida, no? Vam dir.
1: I aleshores, doncs... Bueno, se'n va anar la meva, no? I pensa que ha estat superterapèutic abans ja d'anar-se'n, perquè vulguis que no, posar-nos en la pell de les nostres mares ens ha fet entendre molt millor a les nostres mares. Sí. Perquè, clar, una cosa és veure-la i patir-la perquè ja està bé i com és i tota la història, i una altra cosa és posar-nos a dintre de la pell d'elles, que pobretes han sigut unes dones que han passat una guerra, que ja estan de volta de moltes coses i tal, però que no es poden valer per si mateixes. I elles, amb lo poderoses que havien sigut, trobar-se en aquest sentit també, sempre des de l'humor, però...
0: Clar, perquè fem d'elles, vull dir, nosaltres fem tres personatges.
2: De mare i de fill.
0: De mare, i jo faig de la meva mare, faig d'ella quan ella fa de sa mare, i faig de mi quan faig de mi, i ella igual.
1: Jo també faig de la meva mare, d'ella i de mi, o sigui que sí, és molt enriquidora.
0: Fa entrar i sortir molt, saps?
2: Mirada totalment femenina, perquè esteu parlant de mares, no de pares, que també podríem parlar-ne,
1: A més, és que parlem que també, això, aquesta obra... és un fruit de nosaltres, o sigui, amb les nostres experiències, però realment de tot n'hi ha. Hi ha homes que cuiden a les seves mares, pocs,
2: Sí, no són, són, són els...

0: Perquè és una mica, no? No, no, perquè és així, perquè quan hi ha una família que hi ha diverses dones, la que menys problemàtica té sempre se la carrega la dona, encara que el nen no tingui problemàtiques.
1: El nen,
2: però, Sí, però el nen és el millor després, a vegades.
1: Sí. Bueno, si no, veniu a veure l'obra...
0: Per les mares sempre és millor el que no el cuida.
2: Sí, clar. Sí. Bueno, perquè existeixen aquestes picabaralles petites, no?, del dia a dia, i que és normal.
0: Exacte, sí, no, però el que no el cuida és, ai, quines ganes de veure, que, saps? És com, i l'altre és com, ai, filla, és que tot és així.
1: Però bueno, això també fa riure des de fora, et fa pensar des de dintre, i al final conforma el que són les cures, perquè ningú s'escapa d'aquesta situació.
0: Totalment. No, totalment. I a més, el públic que ve a veure'n moltes vegades és que és tan màgic quan et venen i et diuen, ai, mira, ara me'n vaig corrents a cuidar la mama, diu, però és que me'n vaig amb unes ganes de cuidar-la. I això és superant.
2: Que important és l'humor, sobretot en aquests casos, sí. Perquè són dones, normalment, que poca broma, perquè no només han de cuidar la mare, han de cuidar els fills, el marit, la feina...
1: La generació...
2: És una càrrega importantíssima, i que l'humor el necessiten,
1: Clar, és aquesta generació sandwich, no?, que en diuen ara, que tenim, estem al mig, no? No podem fer de dones, ni de àvies, ni de res...
2: I ho hem de fer tot.
0: Ho hem de fer tot i ben fet.
2: Exacte, sí. Home, i tant. Sí, i a sobre està perfectes i estupendes.
0: Exacte, sí, és que és una cosa, sí. No, i és molt, molt gratificant quan la gent del públic no diu, ai, m'ho he passat molt bé, diu, però és que a més ho heu clavat, diu, perquè això, ma mare, això ho ha fet, això ho ha també, la meva mare em reclama això. O sigui, és, bueno, clar, potser perquè és una experiència real, no? Nosaltres l'hem passat, vull dir que no és una cosa que ens hem inventat.
1: No, ni molt menys a l'hora de buscar temes, no? O pals que en diem, dèiem, què diem? Perquè hi ha temes que hi hem buscat els més universals, però n'hi ha molts, no? Que passa que, clar, no podíem tocar-los tots si no era una obra ja...
0: Sí, no, és que a vegades estem... que la seva mare encara...
3: Deu fer una segona part.
0: Sí, diem, ostres, sí, tenim, i hem tret algun i n'hem posat un altre també.
1: Sí, hem anat canviant algun.
0: Perquè diu, és que clar, és que cada vegada, saps el que m'ha fet avui ma mare? No sé
1: ens què, va agradar i molt i el van posar, llavors.
0: Sí,
1: bueno,
0: i aleshores diu, és que tenim que fer una segona part, perquè escolta, tenim tants temes entre que els que vam deixar ja a part, perquè dius, bueno, tens que seleccionar. I els que van sortint, no? Tenim per rato.
1: Sí,
3: no, ja,
1: sí.
3: Qui pensi que aquesta és una obra per dones o en femení, no? Però jo crec que és molt interessant que hi vagin els homes a veure-la.
1: Sí, sí, venen, i les parelles i tal, i els marits opinen molt bé, també.
0: Molt bé, la veritat, perquè també, o sigui, quan venen amb els marits, també els marits se'n donen compte, encara que no fagin el que tenen que fer. Bueno, no ho fan perquè també... A veure, sortim d'una edat, les que cuidem, que no són els nois d'ara, que potser ja tenen una altra mentalitat, no són els homes dels que ens hem casat o el que sigui, ja tenien una altra mentalitat i les dones potser no treballaven com treballem ara les dones, que treballem igual que els homes, no?
1: Però
0: els homes se'n donen compte d'això.
1: No, els saps? Matrimonis grans que han vingut ho han dit, ostres, noia, ho heu clavat. I potser també va bé perquè els homes vegin una mica què està passant a casa, no? Sí. Però avui dia hem de dir que també els marits catalans també són molt maquets.
0: Sí. I després va haver-hi un noi que ens va dir, diu, és que jo, o sigui, de petitet veia la meva mare cuidant a la meva àvia i jo tenia celos de que no em cuidava a mi com cuidava l'àvia. I això ens va... No sé, tocar molt, no? Perquè dius, ostres, els nanos i els joves també se'n donen compte de tot això, saps? D'aquesta cura que tens que fer perquè...
1: No entenen, vegades, sí.
0: No estan, les mares no estan tant per tu perquè tenen una persona gran i enveges aquella persona gran perquè té més cuidados que tu, no?
1: I senten a dir, oh, que es tornen com a crius, no? Perquè és una frase que diem molt, es tornen com a crius, perquè les mares fan coses de crius, realment. Sí. Però clar, els crius són els crius i bueno, és molt maco també.
3: S'inverteixen els rols una miqueta.
1: Sí. Cuidar-los a casa, jo crec que, a veure, hi ha molt bones residències, nosaltres parlem molt bé de
0: també,
1: tothom.
0: De la gent externa que cuida, perquè els cuiden com si fossin els seus fills. Ja, a veure, hi ha de tot, no? Però vull dir que la majoria, almenys nosaltres, quan hem tingut que posar algú, els ha cuidat molt bé. Però sí, és...
1: També són part de l'obra, elles.
0: I part de la família. Es tornen com a part de la família.
3: Clar, a mi m'interessa molt aquesta part de l'inversió de rols. Vull dir que la filla, en un moment de la vida...

0: ser mare de la seva mare.
1: Ah, i tant.
2: Tal sí, qual. Però la mare no ho veu així.
0: Ja, ja.
1: I no la sempre mare... es deixen.
3: No, no, la mare no, segueix això... manant.
2: Ja, ja. No, sí, sí, escolta'm, elles, perquè clar, d'alguna manera fan aquest xantatge emocional.

0: també, però treballem, esteu treballant, clar.
1: Som jubilades que treballem.
0: Estat... Sí, perquè els actors podem seguir treballant. Sí, sí, sí. però és com, clar, ja tenim una edat que comença ja les coses a estar una mica, pues això, oxidades, no?
1: Alguns cruixents, si ja, estem cruixents, sí, nena. Estem
2: ma mare cruixents. Sempre deia, perquè ma mare va cuidar a la meva àvia, també, però si estic perquè em cuidin a mi, ja, estic cuidant a...
1: Nosaltres estem, com dèiem, cruixents, ens cruixen les coses, però bueno, bé, sí, sí. I això també ens manté vives, poder treballar i poder portar a l'escenari aquestes coses i veure com
2: i
1: la gent...
2: I l'humor, és fantàstic.
0: Per l'amor de Déu, ens salva sempre.
2: Totalment.
1: És sanador.
2: Vinga, recordem les dates en les que podrem gaudir de nena, perquè la gent que ens està escoltant segur que s'està sentint identificada i té ganes d'anar a veure-la, així que on us podem veure?
1: El primer dia que estem.
0: El dia 4 estem a Arenys de Mar, al Teatre Seràfics, a les 6 de la tarda. La gent d'Arenys de Mar ens ha acollit i estem segurs que omplirem teatre, però bueno, que qualsevol que estigui per Mataró, per tot el Maresme...
1: Maresme, complet. Cap allà, vinga, va.
0: Cap allà que teniu que anar.
1: I després, el dia 7, estem a la Muntaner, que és la tercera funció que fem, a les 7 de la tarda.
0: Que és el dimecres.
1: El dia 7, dimecres, i després el dijous, dia 29, no?
0: Estem a Terrassa.
1: A
0: les 6 de la tarda, perquè també és el Dia Internacional...
1: Ah, sí, és el Dia Internacional de les Cures. És molt important que hi haurà un col·loqui, després xerrarem amb la gent, i això també és molt bonic, saps?
3: Us lloguin tots els ajuntaments de Catalunya, a partir d'ara.
1: Home, això estem de girar. Hem començat la gira, l'acabem de començar.
2: Doncs recordem aquestes tres dates de moment, que és el 4 d'octubre, a les 6 de la tarda al Teatre Seràfics d'Arenys de Mar, dimecres 7 d'octubre al Teatre Muntaner, aquí a Barcelona, a les 7 de la tarda, i el dia 29 estareu a Terrassa. Així que...
0: El teatre principal.
2: Animeu-vos a veure aquesta obra, nena, perquè segur que riureu moltíssim i a més us sentireu identificats, identificades.
1: Totalment. Seguiu-nos per les xarxes, nena, amb 3 anys, no? Sí. Guió baix, teatre. Nena, teatre. Nena! Nena, què fas que no vens?
2: Aquestes nenes tenen nom, que són l'Angie Savall i la Maite Buenafuente. De veritat, un plaer tenir-vos avui aquí a la ciutat i, com es diu al teatre, molta merda.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
4: Cada migdia, a partir de les 12:20, escolta La Ciutat a Onda Cero Catalunya. Estàs escoltant els millors moments de La Ciutat.
2: Com cada dimecres ja sabeu que ens encanten el cinema, avui li toca pagar l'entrada i les crispetes al doctor Manuel Moreno Lupiáñez, professor titular del Departament de Física de la Universitat Politècnica de Catalunya. Doctor, què tal? Molt bon dia.
5: Molt bon dia, Míriam.
2: Una altra vegada parlem de superherois, que ens encanta.
5: Bueno, és un tema recurrent.
2: Sí, sí, sí, ja ens encanta. De quina pel·lícula parlem avui, va?
5: Parlarem de Supergirl. Superxica, l'última estrena del 2026.
2: Que acaba d'arribar a plataformes fa uns dies. Fem un resum de la pel·lícula. Estem parlant de la jove Kara Zor-El, no? Es diu així. Bueno, un personatge molt diferent.
5: Cara pels amics, després.
2: Cara, sí, exacte. Molt diferent al seu cosí, que és tan alegre. Ella està desencantada i marcada pel trauma de la destrucció del seu planeta natal, ja sabeu, Krypton, i emprèn un viatge de venjança per la galàxia acompanyada d'una jove alienígena i del seu gos, el Krypton. Ja vam parlar, quan vam parlar de Superman, de l'última, parlàvem del gos també. Sense la protecció constant d'un sol groc, que ara haurà de creuar sistemes solars hostils i enfrontar-se al despietat mercenari Krem. Tot això per salvar la galàxia? Doncs no, ho fa per salvar la vida del seu gos, per salvar la vida del Krypton. D'on ve aquesta superheroïna?
5: Bueno, és la cosina, ja ho has dit tu, és la cosina del Kal-El, alias Clark Kent, alias Superman. Sí. Per tant, procedeixen del mateix planeta, ve de Krypto també. Va passar al món del... Bueno, tots els superherois com el Superman comencen als còmics, d'acord? Sí. Superman és el primer i per això va marcar el que eren els superherois, és el superheroi de referència, va aparèixer el 38... 1938, i ja apareix, em sembla que és el 1959, si no m'equivoco, amb el còmic. No? I després també ha tingut una vida bastant... Ha tingut sèries de televisió, ha tingut pel·lícules, i es manté. De fet, aquesta pel·lícula que anem a comentar avui està basada en un còmic recent estrenat que s'ha publicat aquest any, que es diu Supergirl, la mujer del mañana, un còmic publicat el 2016, que és justament aquesta aventura, no?, que ella emprèn per alguns planetes de la galàxia per mirar de salvar el seu gos Krypto.
2: Comencem pel principi. Comencem

0: Pel planeta Criptó, que ja vam explicar en el seu dia, que està en una altra galàxia,
1: Sí.
0: no?
1: De fet, a la Superman The Movie, la primera pel·lícula seriosa que es va fer sobre
0: Sí.
1: Superman, ja es diu, el pare quan l'envia cap a la Terra, diu que ara travessarà sis galàxies de distància. Per tant, vol dir que està... Ja vam
0: Una
1: comentar
0: miqueta
1: que
0: lluny.
1: travessar sis galàxies és una cosa bastant considerable, fora de l'abast de qualsevol, però bueno, a la sèrie comença així, i... Per tant, és un planeta que no és de la nostra galàxia. El que passa és que totes les aventures, com el planeta és destruït, doncs totes les aventures passen en una galàxia que s'entén que és la nostra, perquè apareix el planeta Terra i tal, i per tant se suposa que els planetes que apareixen i els indrets on passa tota l'acció és la nostra galàxia.
0: Una cosa que a mi em va cridar molt l'atenció i no sé si vaig acabar d'entendre. Jo sabia que el Superman el fiquen en aquella càpsula quan el planeta explota, just en el moment exacte, però la cara que entenc que marxa després del seu cosí,
1: Sí.
0: com pot ser? Perquè el planeta no ha explotat. No, no,
1: Bueno,
0: això no ho
1: a
0: vaig
1: veure,
0: a acabar d'entendre. Explica-m'ho, explica-m'ho.
1: entenc que no s'entengués. Evidentment, per això no estan els guionistes.
0: Clar, no, no.
1: Sí,
0: Han reconstruït el planeta o què ha
1: sí,
0: passat
1: no,
0: aquí
1: el
0: en aquests
1: planeta es
0: anys?
1: destrueix, no queda clar, bé, en una també de les entregues de Superman es deia que era l'estrella que hi havia al voltant, que explotava.
0: Sí.
1: Era una estrella vermella, això ja podem dir que des del punt de vista de l'astronomia és fals, les estrelles vermelles no exploten, però bueno, deixem-ho aquí. I la cosa és que per inventar-se que hi ha una versió femenina del Superman, els guionistes van ficar uns personatges que són els ties del Superman,
0: Sí.
1: que el seu pare també és un científic molt,
0: Sí.
1: molt bo, i sabent que el planeta s'ha de destruir, no per l'explosió de l'estrella, que sembla que això no és correcte, i en aquesta pel·lícula ho obvien, és parlar al nucli del mateix planeta de Krypto que explota. Això també és raro de nassos, perquè els planetes no exploten,
0: No?
1: no, perquè no tenen prou energia. O sigui, la diferència entre un planeta i una estrella és que l'estrella té matèria suficient en el seu interior per anar produint les reaccions nuclears, que són les que donen energia. Per tant, una estrella és un astre que té energia pròpia i que és la que irradia, i per
0: Sí.
1: això fa que les estrelles, la majoria, les veiem, no? Per la llum que emeten, no? En el cas d'un planeta, no, la diferència és que un planeta no té energia pròpia, tot i que pot estar molt calent, com el nucli de la Terra, però no és incapaç, aquesta energia que hi ha dins, de fer explotar el planeta. Per tant, un planeta pot explotar perquè ve un asteroide i xoca un altre planeta i xoca amb ell, però, evidentment, no per una explosió mateixa. Però és igual. O sigui, la idea és que el planeta es destrueix. Tu dius, d'on surt la cara? La
0: Clar.
1: cara. Pues surt que el seu pare, com dic, és un científic, i ha ideat una cúpula. Ell ja sap que el planeta, igual que el pare del Superman, sap que el planeta es destruirà, i el pare del Superman s'espavila aviat, construeix una nau i envia el seu fill
0: Sí.
1: lluny de la destrucció, no? Pues aquest fa el mateix. El que passa que, per comptes de, com encara no tenen a la cara, perquè la cara té uns 8 o 10 anys més que el Superman, doncs decideixen, ell construeix una cúpula, una formatgera d'aquestes,
0: Sí.
1: que protegeix
0: Sí.
1: la ciutat on viuen, que és Astro City.
0: Sí.
1: No, Astro City no, no em surt el nom, no és Astro, és Argo City, la
0: Argo
1: ciutat
0: City.
1: Argo, recordem també l'Odissea, que
0: Sí,
1: és
0: sí.
1: un personatge mitològic. Bueno, doncs construeix aquesta formatgera que la protegeix de l'explosió del planeta. Per tant, mentre tot el planeta es destrueix, aquella protecció permet que una part d'estar a la ciutat quedi vagant per l'espai sense que hi hagi problemes. La gent hi viu allà, i el problema és que, a la llarga, tota la radiació, tot el que s'ha produït a l'exterior, aquella cúpula no és tan bona com el seu pare pensava, i comença a anar, els que viuen a dins, els seus pares i ella que ja ha nascut, a ser irradiats per una radioactivitat que ve de la criptonita. Bueno, la cosa és una mica més enrevessada, però bueno, la cosa és que aquella protecció no protegeix la ciutat, i al final tots els que estan a dins s'acaben morint. Però el seu pare, com sap que això passarà, doncs diu, bueno, doncs fas jo mateix, construeixo una nau i envio la meva filla
0: Cap allà.
1: allà on està el seu cosí, que ja saben que
0: Sí.
1: és a la Terra, i
0: Sí.
1: per tant la viu allà, que allà se salvarà. Per tant, l'origen de la cara, i per això ella té tot aquest trauma, que la fa que sempre estigui com de malhumorada, enfadada i tal amb el món, perquè ella ha viscut la destrucció del seu planeta, la destrucció de la ciutat que el seu pare havia intentat protegir amb aquesta cúpula, la mort de tots els seus familiars. Per tant, no és estrany, així com el Superman se'n va de petit
0: Clar, i no
1: i no se
0: s'entera
1: n'entera,
0: gaire, clar.
1: aquesta arriba ja una mica adolescent i dius, ostres, que tinc un passat aquest per emmarcar, no? I per tant, és, diguem, fins i tot lògic que sigui una noia amb molts problemes traumàtics de la seva història, no?
0: Curiós també, com quan arriba i troba el Superman, aquell moment
1: Sí.
0: de... No, és que jo no parlo el teu idioma.
1: No, després, i això està ben fet, no? Perquè ella
0: Sí,
1: apreta
0: clar,
1: Kryptonià,
0: està
1: el
0: bé.
1: Superman ja ha vingut aquí, ha viscut

0: sempre d'aquí, des que arriba amb 3 anys ja ha viscut aquí, per tant ja parla l'idioma, l'anglès internacional ja el parla, no? I per tant quan estaven per primera vegada, ella parla amb el kriptonià i el Superman, que l'entén, però sembla que l'entén, perquè tampoc queda clar, ell li parla en anglès, no? Però després expliquem una conversa que tenen entre els dos.
1: Tornem al sol vermell aquest, que és l'estrella al voltant del qual orbita Kripto, que explota,
0: sí,
1: en bueno, una això supernova.
0: És això és el que diuen, diguem, aquesta pel·lícula del 2006, crec que és un dels Supermans que van entregar, deia que la destrucció del planeta Kripto venia per l'explosió de l'estrella vermella que tenia al costat. Això és una ficada de pota, perquè les estrelles vermelles són molt més petites que, per exemple, el Sol. El Sol és una estrella groga, diguem, és bastant impossible que una estrella relativament petita acabi explosionant. Això per acabar així, que és els events més energètics de l'univers, són les explosions de les supernoves, que són unes emissions d'energia brutals que es tenen lloc quan l'estrella ha cremat tot el seu combustible interior, es contrau i s'expandeix amb una virulència brutal, sí, i ho destrueix tot el que hi ha al voltant, planeta i tot el que hi ha al voltant. No? Per tant, això sembla que les estrelles vermelles no ho tenen perquè són petites i per acabar com a supermona, com a supernova, o sigui, per fer una gran pirotècnia galàctica, necessites tenir una massa almenys 8 vegades més gran que la del Sol. I, per tant, les estrelles vermelles no acabaran així. De fet, ni el Sol nostre acabarà així. El Sol acabarà expandint-se, agafant, engolint els planetes que té a la vora, Mercuri, Venus, la Terra, o sigui, la Palmem. O sigui, si no la Palmem abans, per qüestions que
1: nostra,
0: dins de 5.000 milions d'anys, que és més o menys la vida que li queda al Sol, el Sol ens acabarà engolint amb aquesta expansió, però no explosió, sinó expansió que tindrà. No? Per tant, ni el Sol acabaria com a supernova. Per tant, aquesta idea de que el planeta Kripto és destruït per l'explosió de l'estrella vermella al seu costat és errònia, i en aquesta pel·lícula, diguem, aposten perquè el que es destrueix realment és el nucli del planeta, que ja han dit que és una cosa que exploti una estrella vermella és gairebé impossible, però que exploti un planeta per si mateix també és impossible, no? Però bueno, és una manera de començar l'acció i que apareixin aquests personatges tan emblemàtics.
1: També et dic, no sé si prefereixo una explosió que és en segon, que no que t'engoleixi el Sol, eh? No sé
0: sí,
1: si
0: bueno,
1: aquest escenari m'agrada
0: no
1: gaire,
0: sé, ja ho explicarem.
1: Potser no hi haurà ni humans, no?
0: Quan passin 5.000 milions d'anys ja veurem.
1: Ja parlarem. Escolta, un altre punt curiós d'aquesta pel·lícula són aquestes videotrucades instantànies entre planetes. Et sembla si ho escoltem? Vinga.
2: Hola, por fin te pillo.
3: Estoy de suerte.
2: Sigues celebrándolo, ¿eh?
3: Sí, ¿qué querías?
2: Verás, solo llamaba para ver cuándo piensas volver.
3: Ni idea.
2: Cara, me preocupa que no te acostumbres a Metrópolis si nunca estás en la Tierra.
3: ¡Voy!
2: ¿Así cómo vas a tener amigos?
3: Bueno, esa es la cuestión, Clark. Yo no tengo amigos.
2: Ya lo sé. Me refiero a que si pasaras más tiempo aquí, a lo mejor te adaptarías más.
3: ¡Voy! Tengo que dejarte.
2: De acuerdo, pero llámame y...
3: ¡Fenomenal! ¡Adiós! ¡Ya voy!
1: Ostres, jo a vegades truco a casa, no hi ha bona cobertura, o aquí se'ns tallen les entrevistes i d'un planeta a un altre,
0: estan parlant
1: d'un planeta, sona superbé, eh?
0: Ella en aquest moment es troba al planeta Holzer.
1: Sí. A la seva caravana,
0: a la
1: no?
0: seva casa, i ve d'una ressaca monumental,
1: sí,
0: d'acord? La truca, una videotrucada de Superman que està a la Terra, no? Per tant, a veure, les trucades interplanetàries... els planetes estan relativament a prop, sí, evidentment, estan més a prop que les estrelles. Sí. Però, tot i així, per exemple, si volguéssim parlar amb... Això ho hem comentat alguna vegada. Si volguéssim parlar amb algú que està a la Lluna, les zones electromagnètiques telefòniques són zones electromagnètiques, com la llum, i totes van a la velocitat de la llum, 300.000 km per segon. Dius, ostres, és una velocitat increïble. Sí, però és que les distàncies també són molt grans.
1: Yeah.
0: Per anar un missatge a la Lluna i que torni, trigues més de 2 segons. Això ho pots aguantar.
1: Que està bé.
0: Sí, però si vols parlar amb algú que està a Mart, si el teu company està a Mart,
1: sí,
0: i li truques i dius, quin temps hi ha per aquí, per Mart? En el millor dels casos, Mart, evidentment l'òrbita relativa entre la Terra i Mart fa que a vegades Mart estigui molt a prop, relativament a prop, o més lluny. Pot estar a 4 minuts a la velocitat de la llum o a 20 minuts. A les millors condicions, 4 minuts. Tu envies el missatge, la ona electromagnètica arriba,
1: sí,
0: suposant que contesta de seguida, doncs 4 minuts en arribar a la pregunta, quin temps hi ha aquí, i 4 minuts i... més esperant la resposta que digui, doncs fa bon temps o fa mal temps.
1: Ja ha deixat 8
0: minuts. Ja no fem això per parlar amb algú que està a mar. Imagina't aquests planetes que no ens diuen massa bé contestant, que suposa que estan a la galàxia. estar al mateix sistema solar, podria ser, però tot i així, parlar amb algú que està relativament a prop en un sistema planetari com és el nostre, com és Mart, ens costaria bastant de temps. Per tant, res de comunicacions instantànies. És una de les limitacions que té...
1: La fal·làcia, eh?
0: Bueno, ho sento, però és així. Està molt bé la imatge, eh? Està parlant amb el Superman, però, vamos, el seu cosí, però no...
1: Però no seria cosa, així, no seria ni de lluny. Vinga, parlem ara de la influència que té el sol en la cara. Et sembla si escoltem primer un fragment i després en parlem?
4: Cuando te pedí ayuda, no sabía que eras tan buena.
3: Ya, te ha tocado la lotería.
4: ¿Por qué no hiciste eso en mi planeta?
3: Obtengo mis poderes del sol amarillo. Sol rojo me vuelve normal.
4: ¿Y por qué te gusta estar bajo un sol rojo?
3: Pues porque el whisky no me hace nada cuando estoy así.
4: Con esos poderes que tienes, seguro que puedes acabar con Krem.
3: Se acabó. Te vienes conmigo a buscar a Krem. Enhorabuena, me has agotado. Ibas a ir sí o sí. En el mejor de los casos te secuestrarían y en el peor nos fastidiarías a las dos. Y tengo que salvar a mi perro.
1: A veure, sol groc, sol vermell, un l'afecta, sí, l'altre diu els superpoders, a veure, què passa aquí?
0: Obtinc els meus superpoders del sol groc, el sol vermell em torna normal.
1: Sí, agafar l'autobús i tot.
0: Sí, sí, no, està bé aquesta idea. De fet, això és una... El Superman 2025, que ja vam analitzar, ja ho deia també, que el Superman obtenia la seva energia per funcionar i fer els seus, i tenir els seus superpoders del sol nostre, del nostre sol, que és un sol groc. Quan se'n sap, els sols vermells els acaben debilitant moltíssim, no?
1: No és com la kriptonita, eh?
0: No, la kriptonita la kriptonita seria com un mineral típic del planeta Kripto, que a
1: però
0: més és radioactiu.
1: Però no tenen els mateixos efectes.
0: No, és un altre efecte. La kriptonita és el taló d'Aquiles del Superman. No, en aquest cas és la llum que ve del Sol, on es troba com aquí, passa per diferents planetes, és lògic explotar la idea aquesta, que si el Sol té... El color del Sol ve de com són els processos físics que passen al seu interior, com converteix aquesta matèria en energia i radia i tal, i això permet classificar les estrelles amb el que es diu pel seu tipus espectral. Per exemple, la nostra estrella, el Sol que tenim a prop, és una estrella de color groc, no perquè el color del Sol, o sigui, si mires el Sol, vist des de fora, com està emetent en moltes longituds d'ona, està emetent en tots els colors, la barreja de tots els colors dona blanc. Per tant, el nostre Sol, vist des de fora, vist des de l'espai, seria de color blanc. Vale. Però és igual, aquesta llum que ens arriba travessa l'atmosfera i dona aquesta sensació de que el Sol és de color groc, inclús quan s'està ponent o està sortint, dona la sensació de que es torna vermellós el Sol, no? Uh-huh. Bueno, això depèn de la llum que ens arriba. No? En qualsevol cas, la idea està bé, és a dir, aquests individus es treuen la seva energia per tenir els seus superpoders del sol que tinguin al voltant. I si és groc, doncs els hi afavoreix, és com una recàrrega de piles, però si és vermell, els debilita molt. I això, quina seria l'explicació? Doncs, bueno, aquí s'ha de buscar una mica entre les webs dels que segueixen aquestes sagues i que donen explicacions bastant raonables, és que, diguem, el cos dels kriptonians, Superman i Kara, es comporten així a grans trets com si fos una planta, no? Uh-huh. I fan una fotosíntesi.
1: Vale.
0: Les plantes que fan del nostre planeta, doncs agafen l'energia solar, aquesta llum que els hi ve, juntament amb l'aigua i el CO2 que tenen per allà al voltant, i ho transformen en matèria, comencen a créixer, i deixen anar oxigen. Aquest procés s'anomena fotosíntesi. Sí. A la natura, les nostres plantes s'han adaptat a viure amb un sol d'aquest tipus. No? Doncs es podria pensar que el cos, les cèl·lules d'aquests superherois, de la cara, la Supergirl i del Superman, doncs estan una mica... funcionen d'una mica com les plantes. O sigui, agafen aquesta energia del seu sol, si és groc, millor, perquè això els hi va bé, i aquesta energia la transformen en l'energia que necessiten per viure, i no només això, sinó per tenir els grans superpoders. El problema és que si el sol canvia de longitud d'ona, és d'un altre tipus, és d'un altre color, l'energia que rebem, ja hem dit que les estrelles vermelles són molt petites i emeten, en comparació amb els sols grocs com el nostre, menys radiació. Per tant, t'arribaria menys energia. Podries recarregar, és com si tinguessis les piles per recarregar-te amb un sol groc. No hi ha problema, però un sol vermell no t'arriba prou energia, i com acabes? Molt debilitat. Què és el que li passa a ella? Que quan està en entorns planetaris on el sol d'aquell planeta és un sol vermell, doncs queda molt debilitada. Per tant, és la justificació. Clar, no tenim cossos. O sigui, les plantes ho fan de manera natural, però els cossos humans això no ho poden fer. Però bueno, són cossos kriptonians, igual tenen aquesta superfotosíntesi que els hi funciona. No? I si em permet, he fet un petit càlcul, així per posar números, que sempre als físics ens agrada molt.
1: Sí.
0: M'he preguntat, quanta energia faria falta que s'obrís una persona energia solar, per exemple, de la seva estrella, no? Per poder realitzar una acció superheroica com aixecar una nau espacial o fer el que fa la, la cara de fer gran, tenir grans superpoders, no? Bueno, i aquí, simplement, jo he fet el següent. La magnitud física que mesura la quantitat d'energia que ens arriba del nostre Sol s'anomena constant solar. I la superfície terrestre, clar, hi ha una part d'aquesta energia que queda a l'atmosfera, per això l'atmosfera es calenta, tenim tormenta, tenim, tenim tota l'activitat climàtica corresponent, però l'energia que ve del Sol que arriba a la Terra són aproximadament uns 1.000 watts per metre quadrat. O sigui, cada metre quadrat de Terra ens arriben 1.000 watts. No està malament, no està malament. De fet, les cèl·lules fotovoltaiques, les plaques solars, el que fan és aprofitar aquesta energia que ens arriba i transformar-la en electricitat. El rendiment que tenen és molt baix, però bueno, és una manera d'aprofitar una energia que és gratuïta, simplement has de posar una placa solar i recollir-la. Sí, sí. No? Doncs bé, què passaria si nosaltres fóssim, com són els kriptonians, sembla, una placa solar sencera? Doncs bé, només hem de calcular la superfície que té un cos humà, això depèn de la mida que tinguis, l'ample que siguis, però més o menys no arribem al metre cúbic, de, al metre quadrat de superfície. 0,07, per posar una xifra exacta. No? Llavors, sabent l'energia que ens arriba al Sol, aquests 1.000 watts per metre quadrat, sabent la superfície que tenim i sabent el temps d'exposició, jo he calculat que la cara està al Sol unes 8 hores, més o menys, no? Com a, vale? Doncs bé, això dona, atenció amb el número, dona, on t'he posat el número aquí, uns 20 milions de joules, que és la magnitud que fem servir per mesurar l'energia. 20 milions de joules, això és molt o és poc? Bueno, ho podem transformar...
1: Jo veig molt, però clar, no
0: és sé. És molt, però fixa't que quan nosaltres ens alimentem, nosaltres no obtenim l'energia, com les plantes de l'energia solar, no ve del Sol, nosaltres l'obtenim del menjar.
1: Sí.
0: Vale? Doncs bé, un menjar normal, una pizza o un entrepà de botifarra, per exemple, ens dona aproximadament per passar un dia. Evidentment, faltarien elements per acabar de tenir una dieta equilibrada i tal, però des del punt de vista energètic són unes 2.500 quilocalories. Hi ha una relació entre la quilocaloria o la caloria i el joule, que es pot fer fàcilment. Eh? Un 4,18 joules és una caloria. Doncs, bueno, fent aquesta conversió, recordeu que ens havien obtingut 20 milions de joules, ens donaria per unes 5.000 quilocalories. Dos entrepans de fuet o de botifarra sencer. O sigui, això és l'energia que pots absorbir del Sol, només està parat al Sol sense fer res més, l'equivalent a dos entrepans. Tu creus que amb dos entrepans tens prou per fer totes aquestes accions superheroiques? Doncs no.
1: N'hi ha 20 entrepans,
0: perquè he fet el càlcul, a veure què ens costaria aixecar, com fan una de les... aixecar una nau d'aquestes de les quals ella, quan no té poder, això és una cosa molt divertida, és una superheroïna, però només té poders quan està sota un Sol groc. Llavors, quan està en un Sol vermell, està molt debilitada, no té superpoders, ha d'agafar els metros i els taxis espacials i els transports públics espacials, ha de pagar, es fa ferides, o sigui, és una persona normal quan no té el Sol que l'ajuda, no? Doncs, bueno, aixecar un tanc de, posem 1.000 tones, aproximadament, només hem de calcular el producte de la massa del tanc, la gravetat que tenim a la Terra, he posat gravetat terrestre per centrar el tema, i l'alçada que volem aixecar, posem que l'aixequem uns 10 metres o així, dona 98 milions de joules.
1: Ah, molt bé.
0: 98 milions. És a dir, per aixecar, comparant-se l'energia, per aixecar un tanc d'aquest, recordeu que ella absorbia del Sol uns 20 milions de joules. Però necessita 5 dies d'energia per aixecar un tanc d'aquest. Evidentment, això no quadra ni a la de 3.
1: Però tampoc em sembla tant, Pensava que seria...
0: No, però d'unidó, ostres, d'unidó. Evidentment, o té una manera ella de processar l'energia solar d'una manera que no ens expliquen ni ens l'explicaran mai, o realment això és impossible. El rendiment energètic hauria de ser massa alt per el que és un ésser semblant a un humà, no dic que sigui humà, és kriptonià, però bueno, per tant, no quadra massa aquesta obtenció d'energia del Sol. Que se recarrega les piles? Bueno, sí, però que pot fer tot el que pot fer, això no quadra.
1: Escoltem una mica més d'aquesta pel·lícula, vinga, va.
4: En tu planeta,
5: la Tierra.
4: ¿En la Tierra hay más gente como tú?
5: No, somos solo dos.
4: ¿Quién es el otro?
5: Lo llaman Superman. Yo lo llamo Clark, que es mi primo.
4: ¿Y tú eres Superwoman?
5: No, soy Supergirl.
4: Eres mucho más joven que él.
5: Unos 10 años, más o menos.
4: Bueno, tampoco eres tan pequeña.
6: ¡Quítate de en medio!
1: Curiosa també aquesta conversa, eh?
0: Aquesta també. Quantes hi ha a la Tierra? Diu, en tu planeta, diu, la Tierra, ella diu. Diu, quants hi ha com tu? Diu, solo somos dos. El meu cosí, Kal-El, Superman, i jo mateixa, a la cara.
1: Que
0: bo. Està bé la conversa.
1: Vinga, acabem comentant algunes altres aspectes curiosos.
0: Sí, hi ha moltes, hi ha detalls petits, no? Hi ha un detall, aquesta és una escena que és molt bona, ella està molt enfadada, se'n va del planeta on està. La manera que tenen de volar tant Superman com ella no està explicat a cap lloc. Ella posa el punt així cap dalt i se'n va cap dalt. Com? Què té al darrere? Té alguna al darrere de la seva capa o de la seva faldilla? Té alguna hèlix? Llavors es comportaria com un helicòpter, que es pot elevar. Té algun motor de reacció, com, un, com els avions, que és la manera que sabem que tenim, que hem inventat per volar. No, no se li veu res. Per tant, ella posa el punt així i per un art d'allò misteriós

0: va cap a... Bueno, hi ha una escena que se'n va del planeta, està molt farta, se'n va, travessa l'atmosfera del planeta, per tant ja està a l'espai exterior, i crida.
1: Sí.
0: Amb una... La imatge és espectacular, no?
1: Sí,
0: allà,
1: sí.
0: Allà,
1: fixa, i la grita de Munch, una mica.
0: I no se sent res.
1: Sí.
0: Per, és veritat això? Doncs correcte.
1: Bueno,
0: recordem que, com deien a Alien, a l'espai ningú pot escoltar el seu crit. És veritat, perquè les zones sonores són unes, a diferència de les zones electromagnètiques que poden anar pel buit, les zones mecàniques necessiten un medi, necessiten aire, sòlids, aigua, el que sigui. Si no hi ha medi, com és a l'espai pràcticament que la pressió és molt baixa, és gairebé zero, doncs no hi ha manera d'emetre un so. Per tant, és una imatge molt espectacular, i que els que la vegin, que pensin que això és així com ha de ser. A l'espai ningú pot escoltar el seu crit. Està bé.
1: No fan bé amb les explosions, com a mínim amb els sorolls. Vinga, què més curiositat?
0: Sí, una altra escena, aquesta, per això feia l'exemple aquest de que ella aixecava com un tanc, una nau molt pesant, l'aixeca amb el seu model d'aixecar el puny i anar-se'n cap amunt, però se la veu que està dins el tanc, intentant, movent el tanc cap amunt. Clar, això no quadra. És a dir, suposem que té aquest superpoder de volar que no sabem d'on li ve. Si tu agafes l'objecte que vols empentar i l'agafes per sota, amb aquesta força que fas cap amunt, podries fer volar. Però és que ella està dins del tanc. Sí. Llavors, això és com intentar, suposo que algú ho intenta, si tens el cabell llarg, caus amb una, a l'aigua, dius, no sé nedar, com podria sortir? Doncs t'estires els cabells amb gran força i tens superforça, doncs i t'aixeques a tu mateix. Dius, això per què no funciona? No funciona perquè aquestes forces que un fa sobre un mateix són el que es diuen forces interiors al sistema, i són forces que no produeixen moviment. Per tant, si ell està dins de la nau, no pot, encara que tingui superforça i pogués aixecar des de terra, pogués aixecar aquells 1000 tones de nau, si estàs dins de la nau, no la pots aixecar. Tant, aquí on t'està? O sigui, ens ho mengem tot, ens mengem que té una manera de volar que no sabem explicar, d'acord? Ens mengem que té superforça, d'acord, per explicar l'acció, però aquesta escena està mal dissenyada, perquè ella, per fer-ho bé, hauria d'haver estat fora de la nau empantant cap amunt. Per tant, això ens ho podríem creure en l'univers... superhéroes ho veien creure, però tal com es veu la pel·lícula és una errada també bastant considerable.
1: Escolta, a l'Odissea vam parlar de les armadures i de les espases, aquí ho encerten més? O...
0: Bueno, aquí aposten per contra de posar espases làsers com Star Wars, o posar molta... No abusa massa en aquesta pel·lícula, no s'abusa massa dels superpoders que té la cara, no? Està bastant controladet i tal, i per tant suposo que van decidir, a part d'una escena en què, o un parell d'escenes en què treu com té supervisió i és capaç de llançar rajos calorífics, una espècie de làsers, una cosa rara, i amb allò destruïs el que vol. Això ho utilitzen molt poc, i per tant van optar per dir, bueno, anem a lo clàssic. Què és el que funciona bé a les pel·lícules? A l'Odissea. Les batalles amb espases, amb espases el més pesants possibles, que no fossin de bronze, com veiem a l'Odissea, que fossin d'un metall molt resistent i dur, i les batalles es fan a cop d'espasa sí o sí, per tant són bastant espectaculars. Escuts tenen també armadures que són tan poderoses que fins i tot un cop de la superheroïna aquesta, que té superforça, les aguanta, no? Per tant, els dolents no són destruïts de cop, sinó que aguanten les empentes que li fan. Per tant, està ben redissenyat, i és com una visió retrofuturista, no? O sigui, utilitzar espases en un món del futur o un món evolucionat és una mica anacrònic, però bueno, està bé, la pel·lícula s'aguanta perquè les escenes aquestes són bastant curioses, no? I després una altra cosa, ella... fins que no portem, la pel·lícula dura una hora 50 aproximadament, doncs fins a l'hora 23, o sigui, quan falta ja mitja hora per acabar la pel·lícula, no es posa el traje de superheroïna.
1: Que tothom l'estem esperant.
0: Lo normal, en les pel·lícules de superherois, és que portis el traje des del minut 1, no ella no. Com ella està, ella ja sabem que té aquesta manera de fer i de ser, i que té aquests problemes que li ven de la seva història passada, doncs ella al final, és que no el vol el traje, perquè és un traje una mica, a veure... Als anys 50 igual funcionava, però és una mica ridiculet.
1: Sí.
0: És com el del seu cosí, que porta, ja li diu...
1: Encara pitjor,
0: diu, portes els calçotets per fora, li diu, amb criptonià, i l'altre no se n'entera, no? I ella va amb una faldilleta corteta...
1: Poc pràctic.
0: I poc pràctic, no és una cosa que... I per tant, opta, no se'l vol posar, al final se'l posa, però quan ja la pel·lícula està, ja s'està a les acaballes, no? Perquè tothom identifica que segueixen la Supergirl, encara que no utilitza el traje, segueixen la Supergirl. Això està bé, bueno, és una bona... Jo crec que és una bona decisió, no? Perquè els superherois no han d'anar mostrant pit tota l'estona.
1: No, està clar.
0: Poden vestir-se superherois quan fan la feina de superherois, si no, no deixen de ser personatges més o menys com nosaltres, no?
1: Escolta, ens quedem sense temps, però vull acabar amb l'antídot i tot el que li passa al gos, que al cap i a la fi és el protagonista una mica de la història, no?
0: Sí, la qüestió és aquesta, que el dolent, el Krem, és un veterinari galàctic molt bo, i la seva manera que té de fer les seves dolenteries és que et llença un dart, no et mata, però et deixa molt malalt, i et ven l'antídot. Si no li dones l'antídot, t'acabaràs morint, amb la qual cosa aconsegueix el que vol, no? Per tant, en una acció on està la cara amb el cripto del seu gos, li dispara el gos, i el gos queda amb el ferit, i aquí tota l'aventura, no? Perquè aquí no queda massa clar, perquè ell diu en un moment que ell s'havia preparat, o coneix la cara fa dos dies, i ell ja ha dissenyat, o sigui, s'ha anat al laboratori, ha dissenyat el verí, i per comptes de llançar-li amb ella, li tira el gos, no? És una cosa que no queda clar, que realment aquest verí afecti, si estava preparat, si ha tingut temps de preparar-ho per la cara específicament. Per un kriptonià, que no és una cosa que abundin els humans o els, uh-huh, o els éssers que viuen en aquests planetes, però no abunden els kriptonians. I primer que l'hagi preparat específicament, després que el llenci el gos i el gos emmalalteixi. Això no queda, és una manera molt, jo crec, molt extrema, molt estirada de fer que l'argument comenci, no? Però no és, des del punt de vista, ja no dic científic, però des del punt de vista lògic no quadra massa, no?
1: Déu-n'hi-do. Doncs, més que recomanable aquesta pel·lícula, doctor Manuel Moreno Lupiáñez, com sempre és un plaer parlar amb tu de cinema i de ciència.
0: Moltes gràcies, Míriam.
2: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc. La Ciutat, amb Míriam Franc.
1: Aquesta temporada se'us gira feina. Sí, sí, a vosaltres, a tota l'audiència de La Ciutat.
2: Apunta't al WhatsApp del programa. 676 76 09 08.
3: Pues a mí lo que más me gusta de la tardor es poder dormir tapadita. Por la noche, pues tapadita con una sabanita ya duermes estupendo.
4: En el otoño, los rubellons.
5: Hola, familia. Lo que más me gusta de la tardor es que ya arriba el hiver, al Nadal. Ay, ay, ay, ay, qué alegría.
1: Avui és dimecres, 23 de desembre.
4: ¿Cómo?
1: 23 de setembre. Segur que he dit de
6: ser. Sí, pues sí. M'ha entrat un d'allò, un efe... Tens
7: ganes de fred.
1: Home,
7: tu no saps.
5: El fred, senyor, el fred. Jo vull fred, necessito fred, vull fred.
2: De dilluns a divendres, de 12 a 20 a 2 de la tarda, La Ciutat.
8: Las 6 de la mañana, 5 de la mañana en Canarias.
9: Noticias en Onda Cero.
8: Buenos días, ¿cómo están? Un hombre se encuentra en estado crítico tras ser atropellado por un taxi en la calle Ronda de Toledo, en el distrito de Arganzuela, en Madrid. Ha sucedido esta madrugada, tal y como informa Emergencias Madrid. En estos momentos se encuentra atendido en el Hospital Clínico San Carlos tras haber sido trasladado por efectivos del SAMUR. El temporal sigue avanzando con fuerza en Cataluña. Barcelona está en aviso rojo por las lluvias torrenciales que han obligado al ayuntamiento a alojar esta noche a 93 personas en equipamientos municipales de emergencia. Onda Cero Barcelona, Robert Calvo.
10: Protección Civil de la Generalitat mantiene en emergencia el plan Inuncat y pide a la ciudadanía evitar al máximo la movilidad en las próximas horas y quedarse en casa, sobre todo hasta las 2 de la tarde de hoy domingo, por este fenómeno excepcional de lluvias torrenciales que afecta al litoral y prelitoral y que ha descargado con fuerza en Barcelona y el área metropolitana. Hasta 150 litros por metro cuadrado se han registrado en pocos minutos este sábado por la noche, cuando la tormenta ha sido más intensa en este punto de Cataluña. A lo largo de la madrugada la intensidad se ha ido reduciendo en la capital catalana, pero eso no significa el final del episodio. A las 8 de la mañana el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, presidirá la reunión del CECAT en la Consejería de Interior con la titular del departamento, Núria Parlón, coordinando los servicios. A las 9 y media está prevista una comparecencia para explicar cuál es el primer balance de la madrugada.
8: Por cierto que la Agencia Catalana del Agua de la Generalitat ha emitido un aviso de riesgo hidrológico por superación del umbral de peligro en el río Besós, en la estación de Santa Coloma de Gramenet, en Barcelona. El agua y la lluvia no ha impedido tampoco este sábado que las multitudes se arrojasen a las calles de toda España para reivindicar la caída de los decretos de vivienda el pasado viernes. En Madrid, según la delegación del Gobierno, han asistido 70.000 personas a esa manifestación, medio millón según los convocantes, que se abría paso en cuatro columnas: Atocha, Plaza de España, Glorieta de Emilio Castelar y Hospital de la Princesa. Han terminado en Cibeles pidiendo una huelga general.
11: Objetivo, huelga general, a ver si se soluciona pronto y conseguimos un decreto que de verdad represente los deseos de la gente joven y de todo aquel que tiene derecho a la vivienda.
12: Con ganas de movilizarse para intentar que la clase política entienda el mensaje que estamos intentando mandar.
13: Tenemos que seguir haciendo presión.
8: En medio del clamor de las calles, la oposición sigue presionando para que Sánchez convoque elecciones, aprovechando la imposibilidad del gobierno para legislar.

0: Bon dia, són les 7 del matí. Com estan? Com ha començat el mes d'octubre? Espero que raonablement bé. Nosaltres estem molt bé perquè tornem a ser aquí a...
1: Onda Cero Catalunya.
0: En una setmana de pluges, quines pluges els darrers dies, déu-n'hi-do. Però vaja, ja va bé que plogui i que tinguem reserves d'aigua i també que surtin els bolets, que fins ara no se n'han començat a veure d'interessants, de bolets, eh? Bé, a buscar bolets, potser, o a caçar bolets, com diuen els de ciutat, potser hi va alguna de les persones que ens escolta aquesta hora. De fet, potser algú ens escolta ara mateix a través de la ràdio camí d'algun indret boscós on trobar rovellons, llanegues o camagrocs. I potser qui ho fa és un home o una dona que fa dècades que trepitja el bosc sabent perfectament on trepitjar i quins bolets són comestibles i quins no. És allò que se'n diu la veu de l'experiència, la de les persones grans que poden explicar-nos de què va la vida.
1: A Onda Cero Catalunya comença Amb bones mans, amb Robert Calvo.

Aquesta setmana s'ha commemorat a tot el món el Dia de la Gent Gran. Què vol dir fer-se gran? Al llarg de la història, aquest fet s'ha associat sempre a la pèrdua. Primer, a la pèrdua de la joventut, de la frescor. Després, a la pèrdua de les forces, de les capacitats. I també, a la pèrdua del protagonisme en la societat. Com si a partir de determinada edat, la vida anés tancant portes i la societat deixés de tenir en compte aquestes persones. I en certa manera, sí que passa això. La societat capitalista, que només premia la productivitat i l'aparença, decideix que hi ha una capa de població que ja no és útil. Però què equivocats que estan! Perquè fer-se gran és acumular experiències, records, aprenentatges i una mirada sobre el món que no es pot improvisar. És haver viscut prou per entendre que moltes coses no són tan urgents com semblaven, que els problemes poden tenir més d'una solució i que el temps, sovint, és un dels grans mestres de la vida. Avui volem fixar-nos en tota aquesta generació de persones que han treballat, que han cuidat, que han aixecat famílies, que han sostingut llars i que, en molts casos, han estat al costat dels seus fills i dels seus nets quan més ho necessitaven, quan potser ho havien perdut tot. La generació de persones que s'han desviscut treballant perquè els que han vingut després puguem gaudir de la tranquil·litat de tenir un sostre assegurat la resta de la nostra vida. Són persones que reivindiquen el seu paper a la societat a molts nivells, a tots els nivells. Reivindiquen que tenen molt a portar i que mereixen ser escoltades i que volen sortir, viatjar, estudiar, fer esport, enamorar-se, participar en la societat, donar la seva opinió i que volen sentir que se les té en compte. Perquè jubilar-se de la feina no vol dir jubilar-se de la vida. Aquest ha estat el lema d'aquest 2026 d'un col·lectiu que vol viure la vellesa en plenitud, amb tota la salut possible i, sobretot, amb dignitat. És diumenge, és 4 d'octubre. En bones mans el produeix el Departament de Programes d'Onda Cero a Catalunya amb el concurs dels serveis informatius d'aquesta casa. Fan que soni i que arribi a través de la ràdio i també a través dels diferents dispositius als quals se'ns pot escoltar els integrants del Departament Tècnic d'aquesta cadena d'emissores que porten el senyal a aquesta hora a Girona, Tarragona, Vilanova, Barcelona, Lleida, i també fan que es pugui escoltar a través de l'app que té vostè al davant en aquest telèfon mòbil o a través del web que vostè està veient ara mateix, que és ondacero.es/Catalunya.

0: Avui parlarem àmpliament de les necessitats i les demandes de la gent gran de Catalunya, que s'ha manifestat aquest dijous per portar a les portes de les institucions les seves reivindicacions i que ens les han explicat aquí, a l'estudi de la ràdio. Serà un programa en el qual ens fixarem en la culpa, en aquest sentiment que pesa com una llosa sobre els caps de tantes persones, encara que no ho fa tant sobre els caps d'altres persones. Ens ho explicarà la Carmen García Mateos, la nostra psicòloga de capçalera.
1: Nosotros tenemos un mecanismo que es el superyo, que es el que se encarga, el encargado de la moral, ¿no? Hay personas que tienen un superyo con una moral mucho más estricta y otros con un superyo con una moral más laxa, ¿no?
0: La doctora María Isabel Bertrán Margarit ens seguirà il·lustrant sobre la microbiota i per mantenir-se en ordre en aquest sentit, ¿qué le hemos de portar a nuestra cosa a la hora de menjar?
2: Pues hay que comer legumbres, hay que comer cereales, sobre todo integrales, frutas y verduras altamente ricos en vitaminas y minerales. Cuando todo esto ya está procesado, etc., si en alguna situación necesitamos ayuda, es cuando incluiremos algún suplemento extra.
0: Amb el nostre preparador físic, amb en Pitu Sitges, descobrirem una nova modalitat esportiva que està sent la sensació als gimnasos del país. Es diu Aerox.
3: Imagina't una barreja entre crossfit i lo que abans era triatló.
0: Vaja, amb en Francisco Mario Toro Gutiérrez farem biblioteràpia amb els llibres que curen i que avui també sonen.
4: Avui, amb un llibre molt musical que ens descobrirà un fet històric molt poc conegut.
0: I abans d'acabar, l'Alicia Escribano ens portarà a fer salut a Cuenca, on hi ha les cases colgades, ja saben.
5: Són edificacions gòtiques que estan suspeses de manera espectacular sobre un penya-segat i la veritat és que són doncs, tota una icona, no?
0: Ella arribarà minuts abans de les 8 en un programa que de seguida rebrà a l'estudi la Montse Pombo per preparar l'esmorzar. Abans en resumim
6: les notícies de la setmana.
0: En un minut. Atenció perquè la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 començarà demà dilluns 5 d'octubre i s'hi podrà anar sense cita prèvia a partir del 16 de novembre. Es tracta d'una de les novetats d'enguany d'una campanya que es divideix en diferents fases que tindrà la primera aquest dilluns amb l'administració a grups específics que són els majors de 60 anys, a les persones de risc i al personal dels serveis essencials. La següent fase, a partir del 26 d'octubre, s'obrirà a tota la població. Avui també destaquem que el Servei de Canvi Climàtic de Copernicus ha alertat que el 40% de la població mundial ha estat exposada a nivells nocius d'ozó el 2026 per contaminació atmosfèrica. Ho conclou l'estudi Atmosphere Watch, que ha analitzat la contaminació transfronterera durant els 8 primers mesos de l'any. L'ozó és un gas que perjudica la salut humana, els ecosistemes i el rendiment dels cultius. I un tema més, un estudi liderat pel grup d'immunologia tumoral i immunoteràpia del Vall d'Hebron, Institut d'Oncologia, obre la porta a l'ús de la biòpsia líquida en sang per identificar proteïnes específiques produïdes per les cèl·lules tumorals, conegudes com a neoantígens, amb l'objectiu de desenvolupar immunoteràpies personalitzades. L'estudi descriu com s'han identificat neoantígens tumorals i cèl·lules del sistema immunitari capaces de reconèixer-los i atacar-los en mostres de sang, mitjançant l'anàlisi tant de l'ADN tumoral circulant com el de les cèl·lules immunitàries. Bé, doncs ara ja ens hem posat al dia i és l'hora d'omplir l'estómac.

0: l'estem acomplint aquesta hora amb la dona que ens regala el primer somriure del dia, que és la Montserrat Pombo García. Montse, bon dia, com estàs?
1: Bon dia, Robert.
0: La Montse que ens alimenta, ens posa l'estómac ple perquè puguem començar el dia amb energia, amb una dosi de bon humor, perquè menjar ens posa de bon humor. Avui amb què?
1: Doncs mira, avui portem uns ous al forn amb albocat i tomàquet.
0: Ous al forn?
1: Sí.
0: Mai he fet ous al forn, jo.
1: Doncs mira, ara t'explicaré com es fan.
0: Ous al forn amb albocat i tomàquet.
1: I
0: com serà la composició? A veure.
1: Doncs mira, necessitarem un albocat madur, un parell d'ous, 6 o 8 tomàquets cherry, un grapat d'espinacs frescos, una culleradeta d'oli d'oliva verge, pebre negre, sal, pebre vermell i, de manera opcional, unes llavors.
0: De les que vulguem.
1: Sí, unes de sèsam o de carbassa. Uh-huh. Vale? I com prepararem això? Doncs mira, tallarem l'albocat per la meitat i traiem el pinyol. Si el forat és molt petit, retirem una mica de polpa amb una cullera i llavors posem les dues meitats en una safata i trenquem un ou dins de cadascuna de les meitats.
0: A veure. Espera, que he de recapitular. Ho pots repetir tal com has dit? Perquè jo m'assabenti que no m'he assabentat de res.
1: Agafem l'albocat.
0: L'albocat.
1: El tallem per la meitat.
0: El tallem per la meitat.
1: Traiem el pinyol. Vale. Si el forat que queda és molt petit...
0: Ah, si no l'ampliem.
1: L'ampliem amb una culleradeta.
0: Molt bé.
1: Vale.
0: Dins d'aquest forat...
1: Aquestes meitats les posem en una safata,
0: sí?
1: I dintre del forat posem l'ou.
0: Que bo, no, això?
1: Sí, bo.
0: Aquesta idea d'on l'has tret? Tu tens aquestes idees al cap, eh?
1: Jo tinc aquestes idees al cap.
0: Que bé.
1: Llavors, què fem? Ja hem posat les dues meitats a la safata amb el nou i afegim al voltant els tomàquets cherries amb els espinacs.
0: Ah, molt bé. Vale? Doncs, és un bon plat, perquè és molt, molt interessant nutricionalment.
1: Nutricionalment. Llavors, com el fem? El posem al forn a 180 graus aproximadament durant uns 10-12 minuts fins que la clara estigui quallada, però que el rovell encara quedi cremós. Llavors acabem amb una mica de pebre, el que hem comentat abans, el pebre vermell, un raig d'oli d'oliva verge i, si volem, doncs, les llavors que abans també hem comentat, però cadascun que agafi les que vulgui.
0: Clar,
1: i si
0: sí.
1: No vol posar, doncs, que, doncs res. Com podem acompanyar aquest esmorzar? Amb una llesca de pa integral o de sègol, amb una mica d'oli d'oliva i, per beure, va molt bé un te verd o un te negre.
0: Molt bé.
1: Perquè és una opció molt lleugera i casa molt bé.
0: L'albocat que està molt de moda, fa uns dies vaig veure una carta d'un restaurant uh-huh. que tenia uns albocats com a la Brasa, no sé com era, i costaven uns 18 euros. Vaig pensar, no està malament, 18 euros uns albocats?
1: No, tu fas a casa i...
0: És més econòmic.
1: Més econòmic.
0: Aquest albocat amb ou, alerta, que això a mi em sona a tapa de convite de boda.
1: Això
0: que has fet avui és un esmorzar, uh-huh. però podria ser una etapa de convite de boda.
1: Bueno, doncs és una etapa pombo.
0: Vale, Montse, gràcies. Fins la setmana que ve.
1: Adéu.
2: L'esmorzar de la setmana.

0: dia per tu que ens escoltes des de Palamós. Per què Palamós avui? Perquè ho ha decidit la Montse Pombo, que li agrada molt Palamós, i m'ha dit, avui podríem anar a Palamós. Dic, perfecte, perquè així saludem totes les persones que ens escolten des d'Onda Cero de Girona al 98.9 de l'FM, que allà també ens poden escoltar. I a Palamós, què hi ha que sigui saludable? Les gambes, no, Montse?
1: Sí, sí, les gambes.
0: Les gambes. Doncs anem a menjar gambes aquest diumenge a Palamós, ens agafarem el cotxe després del programa.
2: Bones mans, diumenges de 7 a 8 del matí.
3: Hola a todos y bienvenidos al paraíso de la relajación. Relájate, eres un árbol. El viento fluye a través de tus ramas. Estás conectado. Imposible concentrarse con los Lion Days. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama con entrega inmediata. Solo hasta fin de mes.
4: Eso. Tres vertical, caminata en la naturaleza.
5: ¿Trekking?
4: 6 horizontal, hacen que las vacaciones sean inolvidables.
5: Excursiones gratis con Costa.
4: La solución es Costa. Reserva tu crucero por el Mediterráneo o el norte de Europa con 3 excursiones gratis hasta el 10 de diciembre. Más info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
2: Esteu escoltant En Bones Mans, el programa de salut d'Onda Cero Catalunya, amb Robert Calvo.
0: Aquesta setmana, aquest 1 d'octubre, s'ha commemorat a tot el món el Dia de la Gent Gran. Una jornada que serveix per reivindicar el paper de les persones grans en una societat que sovint les oblida i les margina. I és que quan una persona té 65 anys o més, acostuma a ser esborrada socialment. A Catalunya hi ha aproximadament 1,6 milions de persones de 65 anys o més. Són gairebé el 20% de tota la població catalana, una de cada 5 persones. I estem parlant d'una població clarament feminitzada. Hi ha unes 220.000 dones grans més que homes, aproximadament 911.000 dones davant de 691.000 homes. La diferència s'explica sobretot perquè elles, les dones, tenen una esperança de vida més llarga. I ara, la jubilació pot arribar a ser un dels

0: grans moments lluminosos de la vida, perquè s'han desempallegat d'obligacions morals d'un passat que, en molts casos, però, segueix present. En qualsevol cas, dona jubilada, dona alliberada. Maria Àngels Gómez, secretària general de la Unió de Jubilats i Pensionistes de la UGT de Catalunya.
1: La dona sempre tenia l'estigma de que era la cuidadora, la que feia la feina de casa i de fora. Per tant, sobretot per a aquestes dones, avui dia la jubilació és una alliberació total. Poden fer el que mai havien somiat que podien fer. I això volem dir que les dones hem donat un pas molt gran endavant, sobretot la dona jubilada.
0: Malauradament, elles són les que després dels 65 també segueixen sent les que estan a càrrec de les cures de casa i a vegades fora de casa. De fet, la majoria segueix activa després dels 65, aportant beneficis a la societat, com deixa clar l'Aurora Huerga, secretària general de la Federació de Pensionistes i Jubilats de Comissions Obreres a Catalunya.
2: Jo n'he passat de 65 a 66 i he canviat el meu cerebre ni res. Simplement he passat un estadi de vida. He passat de treballar cobrant assalariadament a treballar voluntàriament. I per tant, vull dir, tenim moltes coses que aportar a la societat, i la societat ha de ser conscient de que sense la gent gran, ara el 20%, però serà el 25%, no podrà tampoc sobreviure, perquè les cures, el voluntariat, a mi m'agradaria també posar de manifest quanta gent gran fa voluntariat, i és un 70% de la gent gran està fent voluntariat.
0: L'envelliment augmenta, però no només creix perquè hi ha més persones grans. També creix el nombre de persones molt grans. L'any 2025, a Catalunya, hi havia 15,3 persones de més de 85 anys per cada 100 persones de 65 anys o més. Aquest índex de sobreenvelliment pràcticament s'ha duplicat des de l'any 1990, quan era de 8,2. I ara hi haurà qui pugui pensar que ja li donarem la volta a la truita. Bé. Mai se sap com pot evolucionar la societat, però les projeccions són clares. La tendència continuarà. L'IDESCAT, que és l'Institut d'Estadística de Catalunya, calcula que l'any 2035 Catalunya podria tenir més d'1.900.000 persones de 65 anys o més, més del 23% de la població. L'any 2045, aquesta xifra podria superar els 2,28 milions, aproximadament el 28% del total. Pel que fa al conjunt d'Espanya, l'INE, que és l'Institut Nacional d'Estadística, també preveu que el pes de la població gran continuarà augmentant del 21% actual fins al 31% de l'any 2076. És a dir, en el futur gairebé una de cada tres persones podria tenir 65 anys o més. Per això, les que ara es troben en aquesta situació demanen un canvi també a l'hora del tracte a aquestes persones, moltes de les quals acaben en centres de dia o en residències. Delfí Cusiells és voluntari de la FATEC, de la Federació d'Associacions de Persones Grans de Catalunya.
3: Sí que hi ha una certa rèmora del passat. Sempre hi ha, i sortia per aquí l'apel·lació als casals, una mica la idea d'un lloc on va la gent gran, no? Com si fos un reducte estrany on hi ha persones grans fent unes coses curioses. Moltes vegades veus imatges del passat, yeah. Imatges, activitats, actituds, condescendències, en un àmbit on aquests drets i aquesta visió de les persones grans hauria de ser una altra, hauria de ser més proactiu, més positiu, més significatiu, més, cometes, empenyent a les persones grans cap al voluntariat, que és una de les vies prou interessants de...
1: No.
3: Sempre i quan el voluntariat no substitueixi contractes.
0: Un dels reptes que tenim al davant és de quina manera l'estat del benestar sostindrà una societat envellida i que requerirà recursos assistencials. I és que l'esperança de vida tampoc pararà de créixer. Mentre tot això passa, esdevé una corrent de gent de menor edat que qüestiona el fet que s'hagi de seguir sostenint les pensions de totes aquestes persones grans. Aurora Huerga.
2: La societat, jo crec que encara, sí? Veu a la gent gran com una càrrega, no com un benefici per tota la societat. Per què dic això? Perquè molt sovint intenta que les generacions joves contraposar-la contra les generacions que ja tenen una edat, que és la intergeneracionalitat, i és que tu estàs cobrant el salari mínim i els pensionistes, mira quina pensió cobren. Perquè és mentida. O sigui, la pensió mitjana, sí? Està en 1.350 euros. Vull dir, és que jo no sé, bueno, sí que sé, aquestes coses sempre són intencionades, no són perquè sí. I llavors el contraposar a la gent jove en contra de la gent

0: gran, això és un perill per la societat.
1: Es defensa també Pedro Tomás Fernández Buendía, representant del col·lectiu.
2: El 63% de les pensions d'este país està per debajo de 1.000 euros. El salari mínim està en 1.224, sí, sí. Con lo cual, fíjate, estamos hablando. Y de ese porcentaje el 70% son mujeres. Y ya no hablamos de la pensión no contributiva.

0: De moment, a dia d'avui, ja han canviat algunes coses respecte al passat. Les persones grans del 2026 ja no són exclusivament aquella figura d'avis o d'àvies que cuiden de nets o de netes i que van empenyent els dies. Afortunadament, tenim una població de més de 65 activa en el seu conjunt, que fa coses, que no es queda quieta a casa esperant que la vida passi i que pot aportar encara moltes coses, moltíssimes, al món que ens ha tocat viure. Són la veu de l'experiència, a la que molts i moltes haurien d'aprendre a escoltar. Maria Àngels Gómez.
1: Aportem moltíssim a la societat, però podríem aportar més. És veritat que fins ara hem estat sempre invisibilitzats. Sembla que ara potser hi ha una corrent de que està més obert. Només tenim que veure la imatge de la Mari Carmen, la famosa Mari Carmen. Aquesta senyora, amb l'edat que té, hi ha pogut impulsar alguna cosa que està al carrer amb persones grans i amb persones joves, tothom reivindicant junts. És importantíssim. Qui ho ha fet? Una senyora gran. És que les persones grans tenim molt de poder, tenim història, tenim memòria, i no se'ns utilitza com hauria de ser. Vull dir, hi ha llocs polítics, hi ha institucions que alguns sí que compten, però sempre som els mínims. Les persones grans no contem, no sé el per què, quan nosaltres podem aportar molt i ajudar moltíssim aquesta societat. Només tenim que veure el cas d'aquesta senyora. Crec que tenim un camí, i que se'ns ha de veure i se'ns ha de reconèixer.
2: I això és que és una cosa que hem de canviar. O sigui, no és possible que on jo visc, bueno, no sé si és el meu poble o el que sigui, o sigui, qui decideix quines són les polítiques que es fan per la gent gran és el regidor, que és una persona jove, i és el que fa la política. I no compten amb la gent gran, que són, al final, el que haurien de no només pensar les polítiques, sinó decidir quines són les coses que com a gent gran necessiten.
0: En qualsevol cas, aquestes persones són, en la seva majoria, un exemple de lluita i de superació. D'aquell esperit de lluita i de sacrifici ens en podem beneficiar avui els que venim al darrere empenyent un país que cada vegada tindrà més persones grans.
3: En bones mans, diumenges de 7 a 8 del matí amb Robert Calvo.
0: Aquest programa de ràdio sempre mira la salut mental i emocional, la individual i la col·lectiva, i ho fem, com sempre, amb la Carmen García Mateos. Carmen, buenos días, ¿cómo estás?
4: Muy bien, ¿y vosotros?
0: Muy bien, encantados de saludarte un domingo más. Hoy vamos a hablar de un tema que viene a colación de un día mundial que se ha celebrado esta semana, que ha sido el Día Internacional de la Blasfemia, y no vamos a blasfemar en este programa. Pero como este es un tema espinoso, el de la religión y cómo nos metemos con la religión, vamos a hablar de la culpa, de una cosa que tenemos como una losa encima, de los que vivimos en países mayoritariamente de religión católica, tenemos como una losa encima. La culpa es algo que llevamos intrínseco, ¿no, Carmen?
4: Sí, hay una que es cultural, que viene en los países, como tú bien decías, judio-cristianos. Ten en cuenta que la culpa era, uno tenía que sentir culpable y arrepentirse de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. O sea que la culpa era fuerte, ¿no? Entonces lo que ocurre es que esa es una parte histórica, ¿no?, por la que la culpa habita en nosotros. Y luego también tendríamos que pensar que es una parte estructural, ¿no? La culpa también forma parte de nuestra estructura psíquica, ¿no? Nosotros tenemos un mecanismo que es el superyo, que es el que se encarga, el encargado de la moral, ¿no? Entonces, hay personas que tienen un superyo con una moral mucho más estricta y otros con un superyo con una moral más laxa, ¿no? Entonces, si bien es cierto que todos tenemos que vernoslas o gestionar la culpa, pero también tendríamos que hablar de dos culpas distintas: una culpa inconsciente, que es esa que nos sentimos culpables sin haber hecho nada, y luego estaría otra culpa, donde es a veces, sobre todo en los trastornos neuróticos, tiene mucho más que ver con sentirnos culpables.

0: tornes a l'estació, fas el trineu, que és tirar d'un trineu amb molt de pes.
1: Com si fos un gos que estiga trineus. No?
0: Sí, sí, correcte. Has d'empentar el trineu cap endavant.
1: Com si fossis Rudolf de Red Nose Reindeer.
0: Sí, correcte. Però és molt divertit, eh? És una modalitat molt intensa que necessita un condicionament físic alt, no ens enganyarem. També parlarem de com s'ha d'entrenar quan comences a fer aquesta modalitat, perquè no tot s'hi val sempre, és a dir, has de començar a poc a poc i de manera progressiva si no et vols lesionar, però és un treball bastant intens. Llavors, que no pots córrer, ho fas o caminant o bé a la cinta. Hi ha diferents alternatives, no? És a dir, encara que sigui una modalitat intensa, es pot adaptar per a aquelles persones que no tenen una capacitat física molt gran.
1: Ah, sí? Vull dir, si tu no has entrenat prèviament a aquest nivell, pots enfrontar-t'hi?
0: Correcte. I en comptes d'agafar, per exemple, la pilota de 9 quilos, agafes la de 5. Uh-huh. En comptes d'agafar un sac que te'l poses aquí com si fos un sac de patates de 25 quilos, doncs agafes un més petit. Si has de fer 4 voltes, que més o menys és un quilòmetre, en fas 2. És a dir, tu pots adaptar a tu i progressivament et vas agafant el programa que és de l'aero. Que és fort? És fort. També notes molts canvis físics? Molt. Però no només a nivell de força,
1: sinó ràpidament, vols dir?
0: Sí, ràpidament. No és tan agressiu com és el crossfit, que el crossfit el que fa... Jo sóc anti-crossfit.
1: Sí?
0: Per què? No m'agrada gens. Perquè agafes uns pesos molt considerables. Ara tindré tots els crossfiteros en contra meva, però bueno, no em preocupa, perquè hi ha estadístiques que la gent que fa crossfit 2-3 anys acaben lesionades de les articulacions, perquè les nostres articulacions estan fetes per aguantar i utilitzar-les amb un pes determinat. Quan tu portes molt de temps treballant amb molt de pes o amb forces molt més grans de les que tu o el teu cos està fet, acabes patint, i és així, vulguis o no,
1: Sí, sí. És així. I què més té aquest Aerox que avui ens presentes?
0: Aquest Aerox, a mi, jo el que diria de l'Aerox és aprendre a gestionar el que és la força amb la capacitat aeròbica. És a dir, sí que treballes força, però t'has de gestionar la fatiga. És a dir, si el teu punt fort és córrer, quan vagis a córrer ho donaràs tot, però bueno, quan tornis a l'estació i hagis de fer treballs de força, aquí és on patiràs. Llavors, com es fan equips i a vegades es fan parelles i hi ha competicions d'Aerox, la gestió de la teva fatiga i de l'esforç jo crec que és la part clau de l'Aerox.
1: Molt ben explicat, ha quedat claríssim, jo crec. No cal afegir massa més, alguna cosa que vulguis dir?
0: No, que és molt divertit, que jo ho recomano a tothom i que encara que veguis que és una classe amb intensitat molt forta, ho pots fer, segurament.
1: Doncs queda clar aquest missatge, que tothom s'hi pot enfrontar amb més o menys pes, amb més o menys intensitat, i anar piano si va lontano, no?
0: Correcte.
1: L'entrenament militar el primer dia.
0: Correcte, però ja, ara que has dit això, ho trec i me l'agafo per tots els entrenaments, no només per l'Aerox, per si fas triatlons, per si fas powerlifting, que és treball de força, que això també ho parlarem un dia, que és molt interessant, i cada cop hi ha més gent que fa powerlifting. Tots els entrenaments, tots, necessites una adaptació.
1: Molt bé, doncs tot necessita una adaptació a la vida, en general.
0: Sí.
1: Pitu, moltes gràcies, fins la setmana que ve, que vagi bé.
0: Gràcies.
1: Adéu. Pitu, tu m'has dit que en aquest entrenament hi ha una part que és com estibar un trineu del Pare Noel de Nadal.
0: Sí, dir, correcte.
1: T'entrenes per fer de Rudolf de Red Nose Reindeer.
0: Sí, sí,
1: que maco.
0: Amb el nas també vermell.
1: Jo no volia, però ja ha aparegut el Nadal en aquest programa.

0: Tindrem temps, de parlar del Nadal les properes setmanes, però mira, jo ho he posat aquí en Safata, en Tito Sitges, que ens ha dit que aquest entrenament, l'Aerox, hi torna perquè és fer de trineu, no? De trineu humà.
1: Correcte.
0: Molt bé. Doncs la setmana que ve més amb en Pitu, que vagi bé, adéu-siau.
1: Adéu.
2: Esteu escoltant En Bones Mans, el programa de salut d'Onda Cero Catalunya, amb Robert Calvo.
0: Aquest programa de ràdio, que també és un podcast, té una persona que ens ajuda a entendre els processos d'allò que ens emportem a la boca, passa pels budells, per l'estómac, i acaba sortint per on acaba sortint, que és per allà baix, o no, perquè hi ha coses que no surten per allà baix. Ens ho explica la

0: Un diumenge més arriba el moment de viatjar pel món, però sense moure'ns de la ràdio. Això ens hi ajuda cada setmana en aquest programa l'Alícia Escribano. Alícia, bon dia, com estàs?
1: Amb la maleta feta, perquè ja saps que aviat començo a fer escapades arreu i volia descobrir noves destinacions i noves il·lusions.
0: Ella, que l'estiu és gairebé quan menys viatja sí. Més en el curs, diguéssim, no? Sí. I el curs ja ha començat.
1: El curs escolar ha començat i ja, com et dic, maleta preparada, sobretot per posar caramel a la boca a tots els seguidors del programa.
0: Que són molts.
1: Amb propostes que segurament potser us fan despertar aquell cuquet de veure món o de fer escapades.
0: Mira, avui farem una cosa que és veure món a prop de casa i després diré una cosa, però ja la diré després, perquè avui l'Alícia ens porta a un lloc que és Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO i el tenim aquí al costat.
1: És molt a prop nostre, però també és molt desconegut pels catalans. Per què? Perquè altres racons d'Espanya sí que s'hi apropen més, suposo que perquè ho tenen més a prop. Però és veritat que els catalans, quan viatgem, solem anar, quan tu preguntes, ai, anem a Navarra, anem a Galícia, anem al País Basc, no? Els catalans tirem molt cap al nord de la península i també cap al sud. Ai, anem a Màlaga, anem a Còrdoba, anem... I què passa amb tota aquesta zona que hi ha pel centre? Què passa aquí, no? Que els catalans no s'hi perden gaire per llocs com Cuenca, que és la destinació que avui he escollit per compartir amb vosaltres i per descobrir-vos un lloc màgic.
0: Avui anem a l'Espanya, allò que diu més profunda, no?
1: Més profunda, sí.
0: Però a mi em sembla un adjectiu que no és pejoratiu, vull dir que sigui profund, no vol dir que sigui negatiu.
1: Que sigui negatiu, esperem que no, perquè la veritat és que...
0: És meravellós.
1: Mira, aquesta música ja ens va molt bé perquè és un viatge en el temps. Cuenca és una de les ciutats medievals més espectaculars d'Espanya, famosa per la seva arquitectura, perquè desafia la gravetat, podríem dir, per això és Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, que és molt més que aquell acudit facilón, que te voy a poner mirando a Cuenca, sí. Que és el que diu la gent que no ha anat a Cuenca i que no la coneix, sí. Perquè realment... Però
0: algun dia hauríem d'investigar, jo m'investigaré d'on ve aquesta frase.
1: Jo me la sé.
0: Ah, sí?
1: Si vols te l'explico. Però sí. Te l'explico en una altra secció.
0: No, perquè
1: ara no tenim temps. Però sí.
0: M'ho expliques fora de micro?
1: T'ho explico fora de micro. La gent que ho busqui, que a Google t'ho expliquen ràpid.
0: Molt bé. Estem a Cuenca, que és aquest lloc tan medieval,
1: sí.
0: Perquè té molta més història.
1: La veritat és que sí, mira, si fem una escapadeta d'un parell de dies a Cuenca, descobrirem no només les cases colgantes, no? Colgades, eh? Cases penjants, es diuen en català, no? Que són el gran símbol de la ciutat, on està tots els clauers, a tots els imants de la nevera, són edificacions gòtiques que estan suspeses de manera espectacular sobre un penya-segat a tocar del riu Uécar, i la veritat és que són doncs, tota una icona, no? Tenim el pont de Sant Pau, el puente de San Pablo, que és una passarel·la de ferro i de fusta que creua el riu i que és el lloc perfecte per caminar i per veure com és de monumental i de màgica aquesta ciutat, la plaça Major, la catedral, és a dir, que podem organitzar-nos tota una ruta medieval per una ciutat que té moltíssim patrimoni, però medieval de l'antic. Saps que l'època medieval abarca
0: diverses
1: èpoques,
0: sí, sí, sí.
1: No? Doncs de les més primerenques, podríem dir, situa Cuenca ja en el mapa com una ciutat important amb catedral, no? La plaça Major, per exemple, és el cor del nucli històric, que està envoltada d'edificis de colors vius i de terrasses, i hi ha la catedral de Santa Maria i de Sant Julián, que és dels primers temples gòtics de Castella. Per tant, ja veiem que són llocs pioners, on dels primers on es construïen nous estils arquitectònics a Cuenca, no? També tenim el barri del Castell, que és la zona més alta de la ciutat, perquè la ciutat està com ficada dintre d'un forat, podríem dir, d'un canó, que és meravellosa i que fa... És meravellosa per fer cames, per fer glutis també, que això és el que nosaltres fem en aquest programa, fer salut, no?
0: És a dir, és una destinació on si anem a passejar-hi un cap de setmana o tres dies, perquè entenc que es veu aviat, ràpid, exercitarem molt el que és els bessons, els glutis,
1: pujant i baixant tots aquests carrerons maquíssims d'un ambient molt, molt medieval, però que et fan caminar i cansar-te, però va molt bé, perquè aquí a Cuenca hi ha molt bona gastronomia. Qualsevol restaurantet trobaràs
0: això m'interessa a mi, Alícia.
1: Trobaràs molts plats tradicionals que es conserven, que són receptes d'aquelles heredades de la gastronomia més tradicional, no?
0: És un lloc d'Espanya, Alícia, que a mi em fa pensar en tardor-hivern.
1: Sí, jo, la veritat és que sí.
0: El que és Castilla no hi aniria a dinar el 20 d'agost.
1: És veritat, hi ha destinacions que són d'hivern per aprofitar la seva gastronomia més forta, més potent, dels potajes, dels putxeros, no? O tot aquest ventall de tapes, de tapeos que es poden fer a ciutats com Cuenca. T'he de dir que part de la meva família és de Cuenca, per això he volgut reivindicar-la avui aquí, perquè em fa molta pena, molta ràbia, que ja dic que els catalans de vegades em pregunten, Alicia, tu que viatges tant i que saps on podríem anar? I dic, allò tres dies per fer una escapadeta, un lloc que... Dic, pues, vés a Cuenca. Evidentment no t'ho recomanaria en Setmana Santa, perquè també és una d'aquestes destinacions que en Setmana Santa està plena de gom a gom. Però fora del que és la Setmana Santa, segurament Cuenca ens pot regalar una escapada meravellosa. Cuenca resulta que té, com a ciutat històrica que és, compta amb institucions centenàries que van marcar l'inici de l'atenció sanitària a bona part d'Espanya, sí. L'Hospital de Santiago, per exemple, és una de les recomanacions que jo faria a la gent que segueix aquest programa, que està especialment interessada en la medicina, perquè aquest edifici, l'antic Hospital Reial Hospital de Santiago de Cuenca, que és aquest edifici, és un històric, un edifici històric situat al centre de la ciutat, que té estatus de bien d'interès cultural, no? Està fundat a finals del segle XII, després de la reconquesta de la ciutat, i destaca per ser una de les institucions assistencials més antigues del país.
0: Que no la més antiga, antiga la tenim aquí. I a més a més la tenim a tocar de la ràdio, perquè està al carrer Hospital.
1: És veritat.
0: Que és on va néixer l'Hospital de la Santa Creu, ara fa 625 anys.
1: Als inicis aquest edifici va servir com a centre per restablir i per recuperar els cristians rescatats del captiveri àrab. Saps que quan ja finalment tot això es va alliberar del yugo, no? Àrabe, no? Que deien aquelles èpoques, doncs posteriorment tots aquests cristians se'ls havia de curar, de donar atenció després d'anar a la guerra, no? I de recuperar-los, doncs cap a això, cap al 1182 es crea aquest edifici tan antic. Dic també una altra proposta, des d'aquí, des de Cuenca, agafes carretera que no massa lluny, tens a poca estona Solán de Cabras, per exemple.
0: Ah, sí, el que hi ha un balneari, no?
1: És un poble.
0: Si volen poden anar ja com a tercera visita al Albacete, però deixem per un altre capítol.
1: Albacete és una altra història, és una altra pel·lícula. Li diuen el Nueva York de la Manxa, ja t'ho explicaré.
0: Sí? Segurament hi ha algú d'Albacete, que ara mateix està a l'app d'Onda Cero, amb l'emissió de Barcelona, per escoltar-te a tu, Alicia.
1: Ai, que m'encanta
0: molt. Amb aquesta sintonia tan lleier que t'hem posat aquesta temporada, que ets molt lleier. Gràcies, Alicia, per venir una setmana més.
1: Una abraçada.
0: Fins diumenge, adeu.
2: En bones mans. Tenim 60 minuts per explicar-te tots els temes del món de la salut.
0: Arriba la recta final del programa i és l'hora d'entrar a la cuina novament, i avui diumenge ho farem parlant de la meva terra, del Berguedà, que aquest cap de setmana celebra el moment àlgid de la temporada boletaire amb la festa del bolet que desplega avui tot l'encant al Pla de Puigventós, on hi ha el Pi de les Tres Branques. És jornada boletaire en una comarca que, a la tardor, viu del bolet en gran mesura. Ho hem explicat aquesta setmana a la secció Quins fogons del programa La Ciutat, en la qual la Conxita ens ha portat la següent recepta.
3: Bon dia, amics.
0: Bon dia, guapa.
3: Acabo d'escoltar-vos i he pensat en el fricandó de vedella amb moixernons o els bolets que tinguem a la nostra entorn.
0: Molt bé.
3: Cal que la vedella sigui de qualitat.
0: Clar que sí.
3: Fer un bon sofregit i, després de netejar els bolets, siguin moixernons, el que sigui, es tracta de posar-los en remull amb aigua. Un cop tingut el moixernó net, aquesta aigua, que ha permès que els bolets s'inflessin, la farem servir com aigua perquè faci el xup-xup.
0: Ah, molt bé.
3: Sols cal tenir paciència. Unes herbes també hi ajuden, d'aquestes de cuinar, romaní, sàlvia, el que tingueu al vostre cuina. N'hi ha per llepar-se els dits.
0: Clar que sí.
3: Benvinguts als bolets.
0: Gràcies, Conxita. Hem pogut parlar també amb la Remei Escolies, que és membre de la Junta d'Hostaleria i Turisme del Berguedà i que a més és propietària del restaurant El Roures, a tocar dels Rasos de Peguera, i ens deia això.
4: Jo és que m'agrada molt variar. Jo no sóc tant d'estofats, però a mi m'encanta el bolet saltejat, el rovelló també, tot i que és molt maco, i el rovelló a la brasa o al forn amb all i julivert. Però tampoc, saltejadets també són molt bons. I jo penso que una bona barreja de bolets és molt millor que un bolet tot sol.
0: Molt bé, doncs ens quedem amb això. Sigui com sigui, mengem bolets.
2: La recepta de la setmana.
0: I acabem, com sempre, amb una notícia positiva. Avui ens fixem en una recerca que té signatura catalana. És una porta oberta, una nova via, en la lluita contra el càncer. Es porta a terme a Boston, als Estats Units d'Amèrica, i ho està fent una catalana de Banyoles que té només 32 anys i que treballa en un laboratori vinculat a Harvard. Ha liderat juntament amb un investigador brasiler un estudi que busca activar les defenses del nostre propi organisme perquè siguin capaces de reconèixer i eliminar les cèl·lules canceroses. La recerca se centra especialment en els macròfags, unes cèl·lules del sistema immunitari que tenen capacitat per eliminar altres cèl·lules, però que dins d'un tumor de vegades poden acabar afavorint el creixement. Carlota Pagès Geli, aquesta investigadora.
5: El que hem descobert nosaltres que és més nou són combinacions d'anticossos que són noves, o sigui, són combinacions de noves dianes terapèutiques. El que fem al laboratori primer és detectar aquells anticossos que, o sigui, en provem més de 400 i detectem els que s'uneixen millor, o sigui, seleccionem només aquells que poden activar millor els macròfags per atacar millor el tumor.
0: Ens ho explicava aquest divendres a la ciutat, detallant que ara mateix la recerca avança en models animals amb l'esperança que en pocs anys es pugui aplicar en humans. I com sempre, no pot fallar una cosa que forma part de la teràpia medicinal d'aquest programa de ràdio: la música. I avui que hem parlat de la gent gran i del seu dia mundial i de la vida activa que mantenen les persones de més de 65, he pensat que estaria bé portar-lo a ell, que acaba de fer anys fa uns dies.

Me va, me va, és un dels grans èxits i un himne a l'alegria de viure del gran Julio Iglesias. Aquest ritme que té, contagiós, eh? I amb l'alegria que té aquest tema, amb la seva filosofia de vida, de l'artista, aquesta lletra celebra les coses senzilles de la vida. L'amistat, l'amor, la música, la festa. Ell, Julio Iglesias, acaba de fer 83 anys aquest mes de setembre, el 23 de setembre, i és aquest home que vam conèixer sent futbolista, després cantant al Festival de Benidorm, va guanyar-lo el 1968 amb allò de La vida sigue igual, eh? La vida sigue igual. Hey there, friends, let me sing. I com que la vida sigue igual, ara la ràdio, la millor ràdio, segueix a Hello fins a les 12 en punt. I després, la Melo Varela, Carles, a Onda Viajera. Ell i tots els seus col·laboradors, aquí, a Onda Cero. Me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va, me

Sí, nosaltres hi tornarem la setmana que ve, diumenge a les 7 del matí, per seguir explicant les històries de la vida. Senyores, senyors, a mi em van vostès. Passin bona setmana. Me va en bones mans.

0: esperanza para todos. Infórmate en tufetulegado.es. Por tantos.
1: De aprovechar la fuerza del agua para generar energía en 1922, a aprovechar los residuos orgánicos para generar gas verde en 2026. Más de 180 años buscando otras energías más sostenibles. Cada día. Naturgy. Cada día. Every day.
2: Onda Cero Lleida. La radio que t'escolta.
3: Octubre es el mes del ahorro en Solglass. Prepara tu casa para el frío, cambia tus ventanas, olvídate de los ruidos y mantén el calor en tu hogar. Ton Sirera 2, 973-26-7700 y en solglass.es. Calidad que se nota, ahorro que se siente.
4: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
5: Aquesta reflexió que ens deixa en He-Man, que crec que pot ser de molta utilitat. Endavant, el nostre expert.
6: Y recuerden, amigos, si tu novia pone el móvil en modo avión cuando está contigo, es porque hay más pasajeros en ese vuelo. Hasta la próxima.
5: Qué maravillosas las reflexiones de He-Man y
7: la filosofía actual, ¿no?
5: La filosofía del
7: ya
5: nostre temps.
7: Ja no es planteja res de l'existència, no? Ja, no. Ja és.
5: No. D'aquestes coses de que la gent doncs, va tirant moltes canyes, no? Diguem-ho així.
7: Igual, la noia que posa en modo avión, segons en He-Man, ho fa per no molestar una situació, perquè jo què sé, a vegades tens el grup de WhatsApp de l'escola...
5: Ja t'entenc.
7: Saps? Que no vagi vibrant i no t'inquieti, perquè, de fet, ja ho diuen, no? Que la taula, ningú hauria de tenir el mòbil a taula ni a la butxaca.
8: Jo ho dic sempre, el mòbil no és un convidat més a la taula.
5: No està convidat, no. No se l'ha convidat.
8: No, el mòbil ha d'estar fora.
2: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arran.
9: Vaja, jo crec que Flix sent que la confiança que li ha donat a Frenkie doncs, no ha acabat de ser retornada, no? I per tant, doncs, crec que està en un moment molt delicat al Barça, que entra en conflicte, no?, amb el que són els interessos del Barça, com ha jugat tot el Mundial quan venia tocat del genoll i ara doncs, no estan disponibles.
10: És que crec que lo de De Jong està demasiado viciado ya. Sí, són 6-7 anys en el Barça. És verdad que esto siempre lo debato mucho con mucha gente. Oye, si los entrenadores lo ponen, por algo será. No será tan malo como se dice luego.
11: Ah, pero indiscutible tampoco lo ha sido.
10: Pero sí que es verdad que nunca ha acabado de generar un consenso total en el aficionado del Barça. Y que la gente se ha acabado cansando de esperar a ese De Jong que prometía que podía ser ese futbolista.
2: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. L'actualitat de Catalunya sempre ve amb tu. Entra a ondacero.es/Catalunya i posa't al dia del que passa a prop teu. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Lleida, la ràdio que t'escolta.

0: y una mirada a su futuro a través de las nuevas tecnologías. Este jueves, La Brújula con Marta García Ayer desde Cilengua, en San Millán de la Cogolla, La Rioja, tierra del español. Con el patrocinio del Gobierno de La Rioja. Onda Cero, tu radio.
1: Onda Cero Lleida, la radio que t'escolta. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
2: Naya, i veure la teva criatureta fa il·lusió, oi que bé, l'obra de final de curs o l'especial que hagin fet del que sigui fa molta il·lusió, però veure els amiguets i les amiguetes de la teva criatura et fa ja entre menys i negatiu il·lusió. Clar, les coses com són, Marta. Llavors, què passa? Que havíem proposat que poguessis repartir-te la cadira. És a dir, que en lloc de...
1: Cadires calentes.
2: Sí, senyor. Sí, senyor. És a dir, en lloc de tu veure tota l'obra, perquè ja quan t'envien la informació, l'obra dura 2 hores i mitja. Dius, a veure un moment, la meva filla quanta estona surt? I llavors fas un grup de WhatsApp amb els altres pares. Escolta, coincideixen els nostres fills a l'escenari? No, doncs ens repartim l'entrada.
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Això és En Bones Mans, amb Robert Calvo.
3: Ai, arriba aquest moment de relaxar-se i de fullejar llibres al programa.
4: En el libro que te traigo, que se llama San Bartolo, que es un pueblo y un verano y unas fiestas muy actuales.
3: En Bones Mans és un programa que...
1: Onda Cero Catalunya. Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: I és que quan sona aquesta sintonia ja sabeu que és temps per l'anàlisi, per la tertúlia, per la disbauxa i per que els nostres analistes, també coneguts com tribuneros, arribin en Marc Gelabert i en Sergi Porcel. ¡Vamos!
1: ¡Chipa!
2: Sí, jo sí que necessito unes anàlisis. Sí,
0: exactament.
2: Sí, necessito unes anàlisis.
0: Jo us he de dir que a mi hi ha gent que em pregunta si sou personatges o sou de veritat. I jo dic, no, el que és de veritat és els que van... Exactament. El Colombo
2: som una IA.
0: El Colombo és de veritat i el Colombo fa una imitació del Sergi,
2: del Sergi.
0: I del Marc. Exactament. I així és com anem fent. Clar, això funciona així. Això és les noves coses. A veure, l'altre dia que estaven fent la funció al Liceu, estaven en una àrea, estaven cantant. Exacte. Jo i tu, que deia penja tu, no, penja tu. Doncs de cop i volta estaven allò entusiasmades i va arribar una alerta d'aquestes de pluja. A l'endemà, de que plouria a l'endemà, no? Què va passar? Doncs que, bueno, doncs van sonar tots els mòbils alhora al Liceu i van haver de parar. Perquè clar, tu imagina't el que és allò. Que a més hi ha gent més ràpida que el pare de seguida. Però hi ha gent que espera, que veure on havia guardat el mòbil, perquè espera, cobro el bolso. I comences a treure el paquet de Kleenex, el no sé què...
2: I aquell que pensa, no, això no va amb mi,
0: no, jo el tenia en silenci, diu, jo no puc ser, perquè jo tenia el mòbil en silenci, per tant el meu no és, i clar...
3: En silenci no sona, no?
0: I tant que sona.
3: L'alarma mundial, vull dir, si és l'alarma...
0: I tant que sona.
3: Sí, encara no. Que el posis en silenci, sona.
0: Sí, no, fa, clar que sona, perquè de fet en un programa ja havíem dit que en tot cas, si el tinguessis en silenci, doncs que et pegui unes, o et surti unes icones o alguna cosa, no? O que et faci una petita... Sí.

0: Descàrrega perquè t'enteris. No, no, aquí va sonar a tots. I clar... I modo, no, no, avion igual.
1: Això no formava part de l'espectacle? Jo crec que... Una nova versió de l'àrea aquesta?
0: Ara el problema... Exacte. Els hi va la va i vida en això. Tu imagina't que ara aquests ja es pensen que a cada funció passarà això. Tant li pot passar al públic com als cantants. Perquè clar, els cantants ja deuen dir, a veure, ara és quan en qualsevol moment tu estàs aquí tot inspirat, o fins i tot si veus que no afinaràs una nota, penses, bueno, amb una mica de sort...
1: Ara sona
0: l'alarma i no s'ha escoltat el gall, saps què vull dir? Seria l'alarma del gall, en aquest cas.
2: Pues carpe diem, esto es, se me ha ido adelante, boom, y me he caído.
0: Carpe diem, eh? Una mica la filosofia és aquesta, de que en qualsevol moment et pot saltar l'alarma, però clar, et salta a tothom, a tothom. Hi ha gent que va amb 3 o 4 mòbils a sobre, bueno, alguns no són seus.
1: I si et sona l'alarma, que has de trucar a l'empresa aquesta ProSegur perquè vinguin a veure què passa.
0: Exactament, et sona l'alarma, diu, puede ser un caso de incursión o de tal, i un agente se va a ir por ahí, però clar, quants agentes han d'anar cap allà? No tenen agentes suficient.
2: Agentes de cuerpo, que vengan los secretos.
0: Sí, no, jo suposo que en aquests...
1: Tinc una ocupació d'aigua.
0: Exacte, una ocupació.
1: A casa.
0: O tinc una preocupació, perquè hi ha molta gent que té preocupació a la vida, no? I doncs, escolta, tu imagina't que igual que com a les panícules, sí, no? Que deien...
1: Ara això que acabes de dir, David, sí? Una preocupació, sí? Vol dir que t'estàs pensant ocupar alguna cosa?
0: Sí, és que prèviament a l'ocupació ho estàs pensant. O sigui, estàs pensant si ocupar doncs un espai o una estanteria, no? O sigui, una estanteria buida tècnicament és una preocupació, una estanteria buida, perquè tu la vols ocupar amb coses, no? Per tant, en aquests moments està buida, però la idea és omplir-la. Per tant, seria una preocupació en aquest cas, efectivament. Doncs tu imagina't això, no? Vull dir que no ho sé.
2: Una mica d'orilla, no? Això que estàs explicant, eh?
0: Sí.
2: Em queda per setembre, això, eh? Aquesta matèria.
0: Però si ja ha passat setembre. Setembre serà l'any que ve. Diu, em queda per setembre.
1: Ara pateix directament.
0: Sí. Diu,
2: Carpe diem.
0: Vinga.
2: Poco a poco.
0: Poco a poco, eh? Diu, vinga, esta te queda per setembre. Diu, però si... Sistema 2 d'octubre. Diu, me la dejo per setembre, però si acaba de començar, sistema 2 d'octubre. Ai, senyor.
1: És que ell va avançar, sempre s'avança. Sempre s'avança. Ja s'avança l'any que ve.
0: Ai, senyor. No, si és que és un avançau. Sempre ha sido... Saps allò que a vegades diuen... ha sido un avanzado a su época. Era un hombre de otra época. Sí, amb el Sergi és així. El Sergi és un hombre... Sí, un avanzado a su época. Ves a saber. Bueno, un avanzado...
2: És que, a veure, què nos van explicar? ¿És avançat o no?
0: Clar.
2: Ara hem de fer una reunió de pares.
0: Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, una versió de pare.
1: Sí. Tornant a les alarmes, hagués estat bé que després de l'incendi que va haver-hi al Liceu, ara ja que és una inundació.
0: Clar, tu t'imagines? Diu, ha faltat coordinació aquí.
2: No.
0: Sí.
2: Perquè era per... La inundació seria... Era paraguas, no? O com era?
0: Paraguas.
2: Inundació?
0: Sí.
2: Bueno. Era pluges? Però dic, per què se l'envien? Si estan ja sota cobert.
0: Ojo amb això del Sergi, que és més profund del que podria... Sempre el Sergi, ell fa un mètode, que és que ens va dient així coses esbojarrades, com feia, i de cop i volta, nyaca, te la deixa. Sempre, tota la vida ha sigut així. Sempre l'ha intentat colar. I en aquest cas ens ha colat una reflexió d'un nivell espectacular. Perquè, efectivament, si tu ja estàs a cobert, la pluja no et pot afectar molt. I és més, si et diuen no sortir de casa, és que ja no estàs a casa. Vull dir, hauria de ser personalitzada depenent d'on estàs. És a dir, que si tu estàs a casa et digui no sortir de casa i si estàs fora et digui torni, vuelva a casa antes de Navidad.
1: Són mòbils intel·ligents, no? Haurien de saber si estàs a casa, no... Estàs a casa, estàs al carrer, i en funció d'això, t'arriba l'alerta o no?
2: Rastreatron. Es van a rastrear.
0: No, és rastreatron, perquè va teatron,

0: por teatro, en busca...
1: La aplicació Rasteatro.
0: Sí, és, et va buscant per tots els teatres de la ciutat, et va buscant fins que...
1: A veure quan tiene goteres.
0: Quan tiene goteres. No, clar, però és que a veure, el tema és aquest, que vull dir que hauria de ser personalitzat. Si tu estàs a casa, diu no vuelvo a casa, diu, escolti, però és que... Diu, jo crec que com el xiste de l'Eugenio.
2: Depèn de l'alerta... Depèn del nivell de l'alerta, hauria de ser l'alarma i una icona que digui vagi a buscar ràpid un paraigües, o si ja és una alerta màxima, vagi a buscar ràpid una balsa o un caic o alguna cosa.
0: La idea que vam dir l'altre dia amb la secció de cinema és que podria arribar l'alerta amb un parell d'icones.
1: Perquè hi ha una secció de cinema? A on?
0: Aquest programa. Una altra cosa és que no l'escolti en Sergi.
1: Bueno, és el moment de patrocinació.
0: Sí.
1: De les botes per les alarmes i les pluges i les inundacions. Bota Fumeiro patrocina la secció de Tribuneros. Bota Fumeiro. Que vas a ver. De que cara... te va a servir, que vas a ver. Que no te mojaràs, bota Fumeiro.
0: A les properes eleccions, bota Fumeiro.
2: Bota Fumeiro.
0: Està molt bé. Sí. Tu en tenies alguna...
2: Potser no guanyes, però menjaràs bé.
0: Exacte. Tu tenies alguna publicitat més, Marc, per aquí?
2: Ui, sí.
0: Espera.
2: Però ara mateix el senyor publicitat...
1: S'ha fumat com bota Fumeiro, s'ha fumat.
0: Ara no la pots recuperar. Bueno, si no per la propera...
2: No, és que... Estic parlant d'aquest senyor publicitat que em doni... Que em doni permís per donar-la.
0: Val. Doncs quan tingui permís... Bueno, és que a veure, el mundo de la publicitat és complejo. Escolta'm una cosa, ara que aquests dies les places principals de les ciutats doncs també es preocupen i es van ocupant per temes de, bueno, de manifestacions i coses de los inquilinos i aquestes coses, jo diria, per què no aprofitem, i ja que és un lloc que funciona tan bé i que té repercussió, per què no un cap de... O sigui, cada cap de setmana que tingui una finalitat, no? Per exemple, doncs, jo què sé, allò com fan els Estats Units, que fan la venda del trastero, no? De venda del garaje. I hi ha un dia que surten els seus jardinets aquests que tenen tots i allà posen objectes per vendre, no? Per exemple, joguines antigues o roba que ja no et poses, una mica el Wallapop, però de... saps, allò...
1: A mi el que m'agrada és que quan surten les majorets... Ja, no, també.
0: A Estats Units sí, tenen majoretes. La majoreta és d'estadis, en tenen. Aquí no, no... Aquí alguna cheerleader va arribar bé, però ja no, em sembla que ja no... Això ja no... Ja...
2: No, aquí xirriaven. No,
0: aquí xirriaven més que no, sí. Sí. No,
1: les majorets tenen més classe, eh? Les majorets són com sombreros de copa...
0: Sí.
1: Con un palito que da vuelta.
0: El formatge també era sombrero de copa. Boníssim, sí. Aquell. Encara
1: l'agafo.
2: Mira, David, que ja m'han donat permís, que ja m'arriba la publicitat.
0: A veure, tenim la publicitat, ara, doncs.
2: Sí,
0: a veure.
2: La publicitat, sí. Patrocina aquest moment la Òptica Ambròs. Si no hi veus bé i no et solucionem el problema, et regalem el bastó i el gos.
0: Veus que bé? Home, està molt bé perquè això et garanteix que et solucionen una mica el problema, no? Et fan la intervenció i si no, com a mínim, doncs mira, tens un company per tota la vida. Bueno, tota la vida, el que viuen els gossos. Sí, perquè...
1: Servei post-venda com cap. Servei post-venda.
0: No, servei gos-venda. Sí, en aquest cas...
1: Perquè t'hi quitis la venda.
0: Exacte. Gos venda és perquè és un servei que et posen un gos quan et treus la venda, si no ha funcionat la venda del producte en
1: tenen bona, molt bona funció en post-venda.
0: Sí, gos venda. Uau! Veus que si dona joc això de la...
1: Ens falta el jingle de l'anunci, el jingle.
0: Ens falta el jingle, he de buscar un jingle. Per la propera setmana guardeu més publicitat que li posarem jingle. Jingle bells. Posarem jingle bells.
2: Jingle bells, aquesta.
0: Jingle bells, els dos. Eren el jing i el bells, els dos. Era un grup...
2: Un gran duo.
0: Era un duo. Jingle bells.

0: El pongo todo, el todo pongo.
1: Todo pongo, eh? I a mi todo pongo m'agrada. I tu vas allà i, escolta, tot ple de gent i intentes vendre uns dinerets, eh? Aquests pongos que et regalen.
2: Perquè ho facin a les places, dius?
1: Sí, a Plaça Catalunya, Plaça del Sol, llocs això que, bueno, Plaça del Sol estava llena, bueno, pues llena de gent que volia vendre. Pongos que et poden servir precisament perquè quan es comencin a fer, perquè ja estaran a punt de començar els sopars de Nadal, perquè cada any comencen abans. Cada any...
2: Hem de reservar ja, hem de reservar lloc ja.
1: Hem d'anar ja reservant si volem fer... allò, unes croquetes i així, haurem d'anar...
0: Falta-me la carta, falta-me la carta que quiero decir el primero.
1: Però la carta de sus majestades los reyes magos de Oriente o la carta d'això? Perquè ara tot és con código QR, eh? Ara, sí, ara tot has d'escanejar.
0: Porque me ocupaba memoria.
1: Te ocupaba memoria, no? Diu, no me acordao. No, porque me ocupaba memoria. Es que tengo poca memoria ya.
0: Amb... Això és el rastro, m'estàs parlant del rastro.
1: El rastro, sí. Sí, sí. Però el rastro espontàneo, saps què vull dir? O sigui, el aquí te pillo, aquí te rastro. O sigui, no les d'això habituals, no? Com el mercat de Sant Antoni o tants jocs, no? Que hi ha paradetes. Sinó que tu, així...
0: Aquí te pillo, aquí te rastro.
1: L'he agradat, aquest.
0: Aquest sempre m'agrada.
1: Doncs això, tu, pues mira, el que duguis a sobre o que dius, espera, mira la sogra mateix, no? Doncs el que portes a sogra, en aquest cas, no?
2: Aquí la deixo, no?
1: Exacte, sí, sí. Diu, el que portis a sogra. Bueno, pues ja em va bé. Ai, senyor. Podria estar bé, no?
2: No és un jo pongo, pues jo poso la sogra.
1: Clar, exactament. Què pongo?
0: Què pongo? Les sobres.
1: Les dues coses.
2: Sí, però clar, pot ser les sobres, la sogra... Bueno, ha sigut una confusió.
0: Les sobres que estem fent aquí a la planta de dalt.
1: Exactament. Sí, sí. El que sobra de les, obres, que ho porti la sogra. I llavors ja... Bueno.
2: Ara pensava, ara que estan de moda aquestes acampades a les places, allà al sol i aquí a Plaça Catalunya, doncs aquestes zones s'haurien de declarar zona de zona d'acampada turística.
1: Zona d'acampada, totalment d'acord.
2: D'acampada lliure, ja està, sí. I que puguis anar allà amb la teva tenda i ara vinc aquí, al cap de setmana, allà.
1: Jo us dic una cosa, I els dic als nostres oients, el Marc Gelabert, el Sergi Porcel...
0: A tothom,
1: eh? Els dic, si podeu viatjar al passat, saps? En lloc de portar un bote de lejía...
0: A la sobra de la seva família,
1: bueno,
0: no?
1: T'ho imagina't quan començaven, no? Doncs què els diries? Oye, cuando tú tengas un hijo o un nieto, aneu a buscar el vostre avi, el vostre àvia, i li dieu, cuando tengas... un guapísimo, un nieto, una nieta, maravilloso, el que mejor te va a caer, diu, dile que invierta en bitcoins y en tiendas de campaña, perquè tu saps quantes tiendas de campaña s'estan venent avui en dia, o sigui, mai a la meva vida havia vist tantes tiendas de campaña així en general. Vull dir, la gent... Això és una gran acampada, diguem-ne, en general.
2: Jo crec que tota aquella gent que havia comprat tendes de campanya al Decathlon i a altres llocs, no l'havien fet servir mai, han dit, hòstia, ara. Ara és la nostra. Vinga. I a més, també hi haurà molts grups d'aquests d'esplai i d'escoltes. Què fem? Doncs anem a acampar aquí a la plaça.
1: Anem a acampar. Acampar la boira, que es diu.
2: Acampar-la.
1: Acampar la boira. Digues, Sergi.
0: Bueno, que això s'hauria de dir a ciutadà, no? A ciutadà.
1: O salvados per l'acampada, que també...
0: Però què hem de fer? Criptomonedes, diu, que li digui a aquests del seu...
1: Sí, espera, apunta-ho bé. Digue-li que inverteixi en criptomonedes... Sí.
0: Però què s'han dit de les tiendes com criptomonedes?
1: No, però que si tu viatges al passat, tu imagina't que fa 30 anys haguessis sapigut que havies d'invertir en criptomonedes just al poc de sortir, perquè després pujarien molt de valor. Doncs el mateix amb les tendes de campanya. Tu muntes una empresa, jo què sé, tiendes de campanya Porcel.
0: Jo m'empanadeixo d'anar bé minat.
1: Minat, eh? Tu eres de minar.
0: Sí, de minar criptomoneda, que un em va dir, mira, he ganado 20 céntimos, digo, ¿esto qué es? Esto es nada. Ya no

0: allá la máquina todo el día minando y si compraba otra para minar más rápido. Sí. Y claro, ¿hazlo? Si Wackerspeed durante Wines tendría dos criptomonedas que salían boom.
1: Imagina. Serían
0: minar, minar. Hay que hay minero.
1: Sí, señor.
0: Minero.
1: Tú imagínate que va a decir en aquel momento, es que para esto no hace falta minar y lo va a eliminar, ¿sabes? Va a hacer eliminar del programa o de la cosa que esta caminaba. Tú imagínate que en aquel momento dius, "Ay, mira, me ha salido una, ¿no?" Allò escarbant, ¿no? Allò gratant una mica dins del dins, ¿saps? El sofà, que siempre entre los coixins queda alguna... Abans quedaven monedetes, ara com que no tenim monedes només queda merda, bueno, és així,
2: perquè... ganchitos,
1: ganchito, però abans entre la ME trobaves alguna moneda i mira, et valia la pena fer la netejada, ara no, ah, bueno, com a molt pot haver algun bitllet, alguna targeta de crèdit, alguna cosa així, però ja no, una criptomoneda, t'imagines que netejant et trobes una criptomoneda, Sergi? Bo!
0: Bo! Bé, és que... Això existeix, però això no és etèrio?
1: És etèrio, sí. Etèrio, l'extraterrestre.
0: Inoloro?
2: És mono, no és etèrio, és mono.
1: És mono, és mono.
0: És inodoro?
1: Sí.
0: És incoloro?
1: Se encuentra en inodoro, en el inodoro se encuentra. És innada.
2: Això de les acampades al sol, ja, que va ser una cosa, una consigna d'aquelles de a campi qui pugui, o què?
1: A campi qui pugui, efectivament, m'encanta com a nom per un càmping. Un càmping gas també, però a càmping qui pugui.
0: Claro, càmping gasolina no sé, més caro, no?
1: Bueno, ara, mira, l'altre dia vaig anar a posar benzina. És terrible, vaig anar a posar benzina a la moto i em vaig ficar, no què sé, vaig ficar, mira, posa un 4 euros i l'agulla en lloc de pujar va baixar, o sigui, de lo poc que havia d'això va caure de seguida, vull dir, jo dic, esto me da para una rayita, sí. Diu, mira, és més barata la rayita de lo altre, saps, que no pujar al dipòsit de la moto. Y mira, ahora
0: es
1: vaya...
0: que le ponen eso, el chip ese de programado para sí. Que se rompa.
1: Le ponen aditivos, ¿no? Puede tener ¿cómo es ello que digo siempre? Puede contener
2: trazas.
1: Eso. La gasolina puede contener trazas, Sergi.
2: De gluten.
1: De gluten, sí, sí, sí.
0: Hombre,
1: el que faltava. A veure, senyor Colombo, com ho veu això? Què li dice su senyora?
0: Trazas. Es que...
1: Mira, jo estic con la traza aquí en la mano, que estic aquí fent un café.
0: Es que estoy buscando un chip. Que és d'això de ecosistema programado que és obsoleta.
1: Val, tu vols dir l'obsolescència programada.
0: M'ho ha dit el sargento hace un moment, m'ho ha dit el sargento.
1: O sigui, sí.
0: Hay aquí algun chip?
1: Bueno, nosaltres tenim tot tipus d'oients, de tots els gèneres, de totes les aficions.
0: Obsolescència?
1: El chip tiene obsolescencia programada, que vol dir que, com els telèfons...
0: La mujer me dice que cuando la aguja se retrae,
1: sí.
0: Mal asunto.
1: Sí, sí.
2: La seva dona li està dient sí. Que ja és obsolescente.
1: És una altra cosa. Sí, que aviam quan li dona el fluorescente, li dona... Sí, igual és una pastilla blava la que li dona la seva dona, Colombo. No, no tingui por, que ja veurà quina nit passarà.
0: Una cosa, a veure, està la... Esto está programado?
1: Sí. Sí, sí, se programa.
0: La moto?
1: Sí, se programa la moto. Jo agafo la moto i dic, mira, la necessitaré divendres. I ja, doncs això. No, jo et dic una cosa, eh? Està tan cara, senyor Colombo, la gasolina?
0: Ja tienes algo, un huevo duro, me quedo.
1: Sí, senyor Colombo, està tan cara la benzina que jo, quan aparco la moto, li trec la benzina i me la pujo a casa. O sigui, me l'enduc en un tàper. Perquè no me n'enrefio. T'ho he imaginat que arribes i no hi és. Clar, diu ara...
0: Però te la llevas en el tupper, ¿eh? Y la cuentas.

0: cuentas, ¿no? Como los que cuentan la...
1: Sí, señor.
0: Cuando van a cenar fuera, que hacen la cuenta.
1: Sí.
0: Pues tú te llevas allí ya la botellita con su medición para que sigue exacta.
1: Para que sigue exacta. Para que no se m'evapori. Tu imagina't que se t'evapora, eh? Home, el disgust que tindries. No, això, això no pot ser. Al contrari, bueno, sempre hi ha aquí... Com si fos colònia, sí. Bueno, és allò que dèiem, no? Te voy a llevar a un sitio caro, no? De cenar i vas a la benzinera i et fiques unes gotetes, eh? O de colón, o de benzín, no? Seria en aquest cas.
2: És la més cara, és la més cara.
1: És la més cara.
2: O de gasoil.
1: O de gasoil. Arribarà un moment que sabrem per què es diu benzina de 95 o de 98, perquè serà els euros que et costa el litro.
0: Jo faig competicions, a veure, vinga, quin gana, el precio o el litro?
1: El precio o el justo, no?
0: Que nos toque, sempre.
1: Sí.
0: Els diners van superràpid i van a coger ahí a los litritos, ¿sabes? Sí. Va a llegar a 8 litros y el dinero superràpid y el otro no va tan ràpid y ahí sufriendo como si fuera una peli.
1: Sí. Tu creus, Sergi, que la gent, especula amb la benzina, el ciutadà no de a pie? És a dir, que quan està barata omple garrafons...
0: Sí, tanto. Mira, yo pienso que, mira, desde que sacaron el pivote ese que daba vueltas que parecía un molinete al lado,
1: sí.
0: Ahí ya no se ve.
1: Ya no se ve, allò.
2: Jo abans comprava barrils de cervesa, ara compro barrils de Brent.
1: De Brent. Sí, sí.
2: Sí, de Brent, aquests barrils de Brent.
1: A mi m'agradaven els dies...
2: No té el mateix gust,
1: no,
2: però bueno...
1: No, és més forta, diguem, d'això. A mi m'agradaven els diagrames de Brent, quan feia conjunts. Escolta'm una cosa, si és veritat que, bueno, ara val... Bueno, també la cervesa, el preu que va, també, Déu-n'hi-do, però bueno, vull dir que el barril de... això de benzina, tu te'l guardes i és una inversió, ho pots deixar de pares a fills... I clar, ho compres quan estigui a un euro i ho vens quan està a dos, mare meva, amb això et pagues, no ho sé.
0: Però què el cotxe del sonido?
2: Pagues el dipòsit del cotxe.
1: Pagues el dipòsit d'un dia. D'un dia. Sí, sí. Però bueno.
0: El cotxe del sonido és la intel·ligència artificial esa que no quieren sacar. Que no.
1: Exactament. Heu anat ja...
0: Tú le vas animando y le dices, venga, vamos, vamos,
1: vamos,
0: y el
1: vamos.
0: Coche va andando.
1: No,
0: vamos, venga,
1: clar.
0: Vamos. Y tú amb la veu fas sí. Que el cotxe es mogui.
1: Ah, molt bé. No, això està bé. Escolta'm, però això ja ho feies, exercicis de gimnàs, de dir, venga, avance. No feies aquell exercici, Sergi, que dius una paraula que, per exemple, vas caminant, no? I dius una paraula, i allò, aquella paraula vol dir saltar, per exemple. En dius una altra i vol dir ajupir-se. A mi m'encantava aquell joc, perquè sempre la gent es feia...
0: Mar, tierra, aire.
1: Sí, i al final sempre t'equivocaves, al final o t'ensopegaves o alguna cosa. Bueno, la setmana que ve...
0: L'important en la vida és jugar.
1: Sí, senyor.
0: Jugar para progresar.
1: Sí, senyor.
2: Sí, lo important és participar.
1: Participar, sí. Pues la setmana que ve, a veure si porteu més publicitat, jo em comprometo a portar un jingle, com Déu mana, i... aviam si...
2: Un ginger ale?
1: Un ginger ale. Ah. Sí.
0: Con gel.
1: Sí. Un ginger ale con gel. Escolta'm, i intenteu anar a averiguar quin és el bar on queden les IES, a veure si us podeu convèncer que aguantin 10 anys més. En fi, Marc Gelabert, Sergi Porcel, els Tribuneros, fins la propera setmana.
3: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.

0: Onda Cero Catalunya, la música.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Doncs vinga, una setmana més que a Nits de Ràdio tenim ganes de tecnologia, tenim ganes d'aprendre d'aquest món que no ens deixa de sorprendre, i això ho fem totes les setmanes amb el gran Dani Martín Corso 89! ¡Vamos! ¡Vamos! Fixa't, Dani, que sempre m'agrada fer-te un primer tema. Aquí a Nits de Ràdio algú pot pensar, tenen guió o no tenen guió? Ni una cosa ni l'altra. Hi ha guió, però sempre m'agrada descentrar una mica els meus col·laboradors, el meu equip, proposant temes que no els hi dic. Perquè té la vidilla de la sorpresa, sempre té una mica de... A mi m'agrada perquè té... Bueno, és això, de que així sempre tenim temes que a vegades un es creix davant del que improvisa, no? I l'altre dia vaig fer una entrevista aquí al programa, Dani, a la Mònica Jiménez Morales, que és professora de comunicació de la Pompeu Fabra i directora del grup de recerca en comunicació, publicitat i societat de la UPF, i vam parlar, ella com a experta en comunicació i en el jovent específicament d'estudis que han estat fent, i vam analitzar una mica el que és la relació del jovent amb les xarxes socials, confirmant alguna de les coses que ja ens havies anat comentant al llarg de les setmanes, i crec que t'interessarà molt veure que una de les conclusions que va treure és que ara el jovent sí fa servir les xarxes socials, però no com els adults. És a dir, que tenen, com a titular, que tenen tendència a ser més passius que actius, és a dir, de consumir més que de mostrar, però que quan mostren prefereixen els stories, no els posts, és a dir, les històries que caduquen a les 24 hores, que no les publicacions que es queden. Sí. I que, a més, fins i tot, tiren molt d'aquesta opció que té, per exemple, l'Instagram, de que aquella història només la vegin els que han marcat com a amics. I això és molt interessant, Dani.
1: Sí, y además, bueno, un poco sigue, yo creo que la tendencia de lo efímero, ¿no?
0: Sí.
1: Y además, lo curioso es que, claro, digamos, llamémosle el muro, ¿no?, en donde quedan nuestras publicaciones publicadas, valga la redundancia.
0: Sí.
1: Lo bueno es que las stories quedan guardadas.
0: Uh-huh.
1: O sea, nosotros, como individuos, podemos disponer en nuestra cuenta de las stories cuando queramos. Incluso las podemos agrupar por temas,
0: uh-huh,
1: si queremos dejar algo destacado.
0: Uh-huh.
1: Pero si no, no hace falta.
0: Uh-huh.
1: Y como bien comentas, está muy de moda lo de mejores amigos.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Que a ver, tiene sentido y a la vez no, porque dices, tiene sentido porque lo que quieres es acumular seguidores, seguidoras, pero a lo mejor no quieres que todo el mundo vea.
0: Correcto.
1: O sí que según qué público quieres que vea unas cosas, según qué público quieres que vea otras.
0: Sí, sí, sí.
1: El gran clásico, y sobre todo en la juventud. Ay, es que mi familia me sigue en Instagram y no quiero que vean lo que hago un viernes por la noche.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Bueno, pues sería un ejemplo el más básico, ¿no? Pero es sí, es que la tendencia es que consuman, no es que creen o que cuelguen ellos material.
0: Potser perquè han entès més des del principi, era una de les, diguem-ne, dels axiomes, no?

0: de l'estudi, que han entès possiblement més els riscos de l'exposició, no? Els riscos de la posteritat, no? En quant a les publicacions.
1: Fíjate que tenía por ahí un titular perdido, pero que lo recuerdo y con el titular nos basta, y es que la juventud, por ejemplo, les da cosa, respeto, bailar cuando salen, por
0: sí.
1: No convertirse en un meme.
0: Interessantíssim, eh? Perquè tenen molt més la cultura del meme, de l'sticker, no? D'aquella reacció en què, clar, en què allò es pot quedar per sempre, no? Com un referent, no?
1: Sí, y fíjate que es curioso, porque eso supongo que a lo mejor ya cuando ya llegamos a una edad adulta lo vemos desde otros ojos. A mí a nivel personal me ha pasado que me han llegado a comentar, y en general de varias edades, ¿eh? O sea, intergeneracionalmente, ¿por qué cuelgo a veces las fotos que cuelgo en Instagram? Por ejemplo, cuando me pillan dormido.
0: Vale.
1: Yo pienso, porque a mí me da igual, no me da vergüenza. También es cierto que no existe tanto peligro como dentro de la juventud, que de cualquier elemento se puede hacer el meme o el sticker o la captura o tal, sí. Que también en mis círculos hubo esa época, que cualquier cosa que colgaras era una foto editable para ponerlo lo que tú quieras, todo ofensivo. Pero llega un punto que es que al final ya te da igual. Pero es cierto que en las juventudes, que precisamente están evolucionando, que están creciendo, esa parte emocional, esa parte intelectual, todo lo que es a nivel de sociedad, etcétera, que a veces es tan frágil también, a la vez, pues tiene, bueno, pues es como cuando todos, cuando éramos adolescentes y nos veíamos expuestos, ¿no? Expuestas.
0: Sí, sí, sí.
1: Era mucho más duro que si, bueno, incluso nos puede pasar ahora también, pero ahora lo relativizamos más, o incluso a lo mejor lo podemos gestionar. No sempre, però millor.
0: Sí, sí, sí. És interessant. Són situacions que van canviant, així com també, i aquí ho hem comentat molt en el programa des de fa molt de temps, que no és que abans tots teníem la nostàlgia sobre tots els teus veïns, perquè tots havíem vist el mateix, i ara aquesta nostàlgia no és sobre el teu veí, sinó que és sobre el que està la mateixa comunitat que tu online, de el que sigui, d'una sèrie, d'una afició, i potser viu a Sebastopol, per dir alguna cosa, no? Que a l'hora de la veritat tu dius, bueno, però és que aquella persona no la coneixeràs mai, bueno, però és que el teu veí tampoc no li parles de segons què,
1: yeah.
0: Vull dir que poden ser, són simplement canvis de situacions, no? Canvis de comunitats, no? O de què fa comunitat, i és totalment, totalment diferent, però perquè hi ha coses que és impossible que tornin, és a dir, el que si jo sempre comento del que era la periodicitat d'una sèrie, no? És a dir, si tu no et va agafar tant perquè ets més jove, però els que vam créixer en els 80, finals dels 80, doncs allà, clar, la sèrie a l'estiu, no?, que feien, pues, El Cotxe Fantàstic o L'Equipo A, o la que fessin, doncs clar, tu sabies, clar, MacGyver, pues, tu sabies que era tots els migdies, no? Bueno, doncs ja ho feies prou per veure la sèrie i després ja quedaves amb els amics. Per tant, marcava l'agenda aquest esdeveniment, perquè és que si no el veies, primer, que ja no podries comentar amb els amics, i segon, que ja no el veies, perquè o encara no hi havia, pues, els vídeos o el que fos, no? Per tant, bueno, pues, han canviat aquestes situacions, no?
1: Y fíjate, pero ha cambiado, pero me has hecho recordar, que creo que lo comentamos unas semanas atrás, si no me lo comentas, David, que yo me he dado cuenta que la adolescencia a día de hoy está recuperando muchas de esas series. O sea, te lo estoy linkando aquí un poco. Porque,
0: sí.
1: Haciendo lo típico, ¿no? Preguntas para conocer el alumnado. Cuando llego a un nuevo centro, les pregunto a veces sobre sus aficiones o gustos. Y ojo, que están muchos alumnos y alumnas están viendo desde Gossip Girl o Los Serrano.
0: ¿Veus? Però a vegades és perquè això ho coneixen d'algun germà més gran, d'alguns pares o del que sigui, sí. I com que ara hi ha la possibilitat, doncs, de veure-ho a la carta, perquè ho tens a les plataformes, és com que tens el teu moment, dic com a pares, també, o com a germans grans, de veure la sèrie amb el teu fill, la teva germana, el teu nebot, qui sigui, i la veus a la carta, i en lloc de tornar-la a veure-la tu sol, la tornes a veure amb aquestes criatures. Llavors, per això tenen aquesta cultura que no seria lògica per la seva època, però sí, per aquesta possibilitat de veure-ho, diguem-ne, a la carta, no? Diguem?
1: Sí. Bueno, curioso.
0: Sí, sí.
1: Curioso, si más no.
0: Té molt de...

0: estàs major o eres un antitecnologia, sempre hi haurà que, perquè anem més a la crítica de l'interlocutor que no a l'arrel verdaderament del debat, que és el que seria interessant, no? Si és una eina, si podem posar límits a les eines, etc, etc, no?
1: I és que he de dir que, compro les dues postures.
0: Efectivament, efectivament. Efectivament.
1: Qual és ese equip que pueda ser beneficiós? Bueno, supongo que se está intentando encontrar.
0: Sí, però també et dic que no és molt diferent del debat que es devia fer quan només s'aprenia a sumar a mano i quan es feia servir les calculadores. No és molt diferent el debat. El problema és que aquesta és una calculadora que pot pensar per si mateixa, que ens pot influir en coses. Bueno, però llavors, possiblement hem de mirar en què hem de posar el límit. És a dir, però bueno, que jo, igual com tu dius, jo estic en els dos llocs. O sigui, crec que no es pot prohibir com a tal, però que s'ha d'incentivar d'alguna manera que fem servir més el paper, el boli, el pensament sense pantalles i tal. Jo crec que la solució va més per una solució híbrida, eh? Ara que es parla tant del concepte híbrid. Fem una pausa i anem a passar-nos-ho bé, que també hem de parlar de videojocs aquí a Nits de Ràdio. Fins ara mateix.
2: Descubre toda la emoción del casino con PokerStars, donde encontrarás más de 2.500 slots, juegos en vivo y estrenos exclusivos. Entra en la casa del juego y disfruta de todos tus juegos favoritos. Descarga la app de PokerStars. Solo mayores de 18, juega con responsabilidad.
3: Hola, soy Dani Huiza y aunque los idiomas no se me dan muy bien, unexpected, unbelievable. La nueva promoción de Bwin te entiende en cualquier idioma, si te la traducen, claro. Ahora con Bwin tienes hasta 100 euros en apuesta gratuita, asegurada si pierden tu primera apuesta.
4: Bwin, más allá de la emoción. Solo para mayores de edad, si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
5: De aprovechar la fuerza del agua para generar energía en 1922... a aprovechar los residuos orgánicos para generar gas verde en 2026. Más de 180 años buscando otras energías más sostenibles. Cada día. Naturgy. Cada día. Every day.
6: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades.

0: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
1: Comencem el repàs cultural amb una proposta perquè els més petits entrin a la cuina. Aquest dissabte, al Mas de Colom, Casa Borges de Tàrrega, s'organitza Petits Chefs, un taller familiar per aprendre a preparar esmorzars saludables, senzills i creatius. Està pensat per a famílies amb infants a partir dels 5 anys i l'entrada costa 9 euros. Seguim cap al Penedès. Dissabte,